el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. Enric

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

molesto jo aparto. Fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira dins de mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. No arribi...

can't go wrong trying to make things right.

Escoltes i cats.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. PatCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí, si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna, l'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: A Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que hem arribat el divendres. Lara Garcia, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot
6: sota control, sí, sí.
5: A quina hora et lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé. És que t'he vist entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i dit, avui no. Avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Hola, bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara Garcia, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que estem tenint problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració...
2: Aquí.
0: ...del cantant...
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock, perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Paturàs des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar a nosaltres, hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res hem arribat al cap de setmana.

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: Terraplanistes,
2: Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva.
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Clients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.
5: Les bodes ja facturen. Marta, explica'm-me d'on et sorti.
0: A veure, ja no plora i factura més que mai.
3: Hòstia, tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid.
0: Haurà d'anar.
3: Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners. Ho va fer amb un sol espectacle. Va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
0: Dinerets, dinerets, quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta et ingresso 20 milions al teu compte.
3: Bona pregunta.
0: No sé com ho deuen fer.
3: No ho sé.
0: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen... Ah, mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
3: Clar, te n'avanço, no sé quan.
0: No sé, noi.
3: Bona, bona.
0: Però hem de parlar-ho algun dia,
3: que t'interessa. Li fan un bífum, saps? Molt bona pregunta.
0: Ha fet gràcia, que ha dit la Lara del
3: Mira,
0: bizum.
3: Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit?
6: No, dic que li fan un bizum
3: sí.
6: I s'ha acabat.
0: Ha fet gràcia.
6: Està bé, Lara.
0: No te l'has rigut Vinga. Massa, eh?
3: També no.
0: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
7: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descàrregat per primera vegada en la història dels castells.
8: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
0: 60 minuts, aquí també tenim els 30.
3: Quina gràcia, eh?
0: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
3: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
0: Ah, hi havia 60?
3: Ostres, ara...
0: Ah, mira, veus? Jo parlo massa vegades, també.
3: Sembla
0: no
3: que sí,
0: res,
3: eh?
0: No dic res, puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove...
3: Com el Elvis de la Lara.
0: El què?
3: Com en la brometa del pis de l'Ala.
0: A veure si fas tu també una miqueta
3: Vinga,
0: de brometa.
3: Vinga, toca tu.
6: Arribarà.
0: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
3: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure.
0: Molt bé.
3: La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no
0: doncs
3: Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar

0: sí, aquest sistema.
1: Molt bé, m'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que, evidentment, hi havia 60 minuts, eh?
0: Confirmem, confirmem.
1: Ai, que bé, doncs jo ja tinc fet el divendres.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història. De llengua. De veneres. De balls de bastons. De cuina.
4: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
6: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat, per ser, a la revuelta ha sigut Candela Peña.
1: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
7: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
8: Sí, por supuesto.
7: Lo vi el día 1.
8: Sí.
7: Y ya no lo volví a ver.
8: ¿Por qué?
7: Me dio una depresión, David.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y mariscos,
8: bueno,
7: LOL.
8: Porque todavía el primer día...
7: Luz, la Santi, que lo amo, y a mi Lara,
8: bueno,
7: pero esto era un truñazo.
0: És com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
1: Home,
0: i de cop i volta et diu, o sigui, quin programa de merda que esteu fent.
1: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
1: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
9: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí y me meten en una reunión. Apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos. Tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
9: monería de mí. Cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
9: ¡Palante! ¿20 años?
10: 20 años, sí, señora.
9: 20 años.
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
1: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gustan las series, le gusta el tenis.
12: Y ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco es. Tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho. Yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
1: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana.
1: No,
0: és que no em sembla ni ofensiu.
1: És que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí? Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
1: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo ¡ah! Como una loca. Pero ¿qué explicación es eso? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que, claro, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous...
1: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
5: Res a dir.
6: És un missatge tan tòxic
0: Mare
6: i perillós.
0: Meva.
6: Perillós, perillós. Sí.
0: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó. Que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
12: Que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa sigui un dic. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
10: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeia en elogi amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
14: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser. No? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar...
10: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
15: Vam estar com tancades com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
15: Marejades, que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar...
16: No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla.
15: Que quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
10: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
19: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
6: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
6: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
6: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
20: No m'ho puc creure!
6: Que sí, Helena, que sí. Per molts anys a tots tres i gaudiu-ho de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
21: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
23: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavi.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria voler repetir, per favor?
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar a l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa usava de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, han anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi, o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: Ah, i avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independència.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín. El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roycer de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són... Mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana de llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir.

0: Mercè Rodoreta.
1: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
2: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola de Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concert que, evidentment, doncs, s'han cancel·lat.
1: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson de dirección.
1: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Hola, hola.
1: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
2: Oh.
1: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que... doncs això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
2: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant. Aviam si la reconeixeu.

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim
2: l'Angellada. Ei! Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar jo,
2: crec que ets tu, eh?
0: A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, espera, que l'Ricard Costrita també juga.
2: Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta?
2: 16, 18, 20... Ai, 19.
0: Espera, espera, un moment. A veure, 16, Lara.
2: 19.
0: 19, Marta.
2: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't, que estàs... Ricard diu 15, uau!
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que quins fort, nervis. Ara la buscaré, eh?
3: Ai, quina curiositat!
2: Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells.
2: Ah, bona, bona.
0: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell! No.
0: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
1: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafes oscures. Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè, evidentment, se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a la vençura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que està picant perquè...
2: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant,
1: sí,
2: però perquè no havia participat encara.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
4: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meatloaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estar a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
5: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijó i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant, ració...
0: I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
5: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: La iaia costurera.
12: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
9: Pues F-R... A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sex.
2: Francesc.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
9: Francesc.
13: ¡Fábregas, que no me sale!
15: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
16: Adiós.
8: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
17: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... Mil d'alegrar-me el dia que te canto.
0: Vinga, va.
17: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara... Moltes felicitats!
0: M'encanta,
2: ets el millor, Pep.
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
8: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
2: És que
0: a mi, cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè sabeu que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però, en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
18: Sí, hi soc, eh?
0: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
18: Soc viu.
0: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país patint d'això.
18: Ostres, sí, tant. És una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
0: Oh?
18: Vol dir acabar la...

0: I em porta més feina, em costa més feina.
1: Però què, hi vas amb una carreta o com hi vas?
0: No, no, mà a mà. No, no, és enmig del bosc, molt dependent.
2: Però a veure, si ets un home, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sexy, sense samarreta allà buscant pedres.
0: Com t'estàs imaginant, això?
2: No, és una fotografia.
0: Fa un pendent impossible,
1: a veure si prendrà mal, ara.
0: No, no prendrem mal, no prendrem mal. Tot a lloc, encara.
2: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
0: A veure si em baixa.
2: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
0: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
2: Bé.
0: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però l'idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
2: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
0: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
2: Bueno, però...
1: Ja ho farem.
2: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
0: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
2: Perfecte, és la temperatura que el toca brunar. Està bé, està bé, està bé.
0: És el que toca en un setembre, sí.
2: Molt bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
0: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
2: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
0: Que vagi bé,
2: adéu. Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
2: Als matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
1: Un sonàmbul. Estaria bé, tot pot ser.
2: T'imagines? 93207474, aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Com estàs, Manel?
4: Pues mira, treballant.
2: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
4: Perdó, és que t'he sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau?
2: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
4: Ui.
2: Manel?
4: Digues, digues.
2: Em sents bé?
4: A mitges.
2: A mitges. Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
4: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
2: Manel, a quina hora et despertes tu?
4: Pues en funció del temps, per exemple.
2: Sí.
4: Perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
2: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
4: Això mateix.
2: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
4: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre he estat fiscalitzat.
2: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
4: El que dius?
2: Estàs al mercat del Poble Sec?
4: No, és botiga.
2: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
4: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
2: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
4: Mira, sempre tinc coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
2: És a dir,
4: per desgràcia, no dormo gaire, no?
2: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
4: Molt poc, molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
2: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. T'envio una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer això per nosaltres.
2: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Diana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
1: Igual,
2: que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit que, per cert, ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No,
0: sí, però si a tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, un cap anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega la...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Hola, Anna. Sóc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
4: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
5: Ostres...
6: Rambla 54, Marta...
4: Amana Morgades,
6: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Vale, un altre cop.
6: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en Carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants. Sí.
1: Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en Carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer... Us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en Carbonita I tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. Bé, és una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
5: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres. I poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
5: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'ha deixat el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer. Es va plantar a casa amb el Dobby.
5: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú. I a casa no era algo que fomentaven. No per res, eh? Vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
5: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així. I menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té... Bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions, se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades, quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan, l'has pogut posar.
6: És la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. És la il·lusió del meu
6: marit. M'aviseu, eh?
4: Però, escolta'm, estàs convidat a casa, al cine, a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta'm, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar una allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que et demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? I llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè hasta en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. L'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar la signatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director del d'Elies les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions, també se van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la federació i ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquell moment no existia, no? I la veritat és que doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs de Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè, fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunto, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe i la veritat és que anem bastant bé. No ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentri per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la rona cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframón, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I, pràcticament, hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: O ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes es poden ballar totes, i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu AIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té en la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i una de les grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la Torre, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza... Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això, amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau. Però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Jo, què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant. Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat, escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors, allà mateix, se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i hi ha un grup

0: la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava. Vas entrant en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
1: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
2: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
1: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Continguts en xarxa. Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Estrès.
6: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
5: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no?, amb uns factors que ens generen, no?, ansietat, l'estrès... Parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? De desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, al nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com saber de la

0: saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no, això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per beure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana a hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt a la B20 entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats, bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
7: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat i interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treball sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
2: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Ramon Carvajal.
8: Interior ha explicat que les S-alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
10: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs, efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
2: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que, un cop superat el tràmit parlamentari, s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
12: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
13: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa, moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
14: Un mínimo de control estaría bien.
15: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves.
16: Jo ho trobo perfecte.
17: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
18: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
19: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
20: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
21: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
2: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de Greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
22: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
2: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
23: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
24: Estamos focalizados en esta necessitat clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar mejor el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
23: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
2: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a 9:00 PM amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
0: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada del líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
1: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
2: A la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a 8:00 PM davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante... mucho más intensiva, quizá que era de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10 a 9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
2: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
7: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
8: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
6: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
2: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua, No en veuré.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sabies que...
5: A les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedra sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a Ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
7: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
8: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
7: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.

0: jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida, proposen com a solució tornar a la policia de barri per evitar casos com aquest.
1: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que doncs, la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
0: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
2: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SOS Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: Interior ha explicat que les SOS Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alertes a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
5: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
3: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP

0: Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que, un cop superat el tràmit parlamentari, s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
1: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
2: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
3: Un mínimo de control estaría bien.
4: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Yo lo trobo perfecta.
5: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
6: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
7: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
8: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
9: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
10: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
11: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
10: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, LocalRed també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre les ciberamenaces.
12: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de SOC que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
10: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
0: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
14: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
13: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions, amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
15: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, doncs, el que diem sempre, quan hi ha aturada, doncs, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, doncs, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
16: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el divadiza que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
17: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.

0: vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
2: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa ITAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
3: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
3: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
4: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
3: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
4: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
3: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora estreneu una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
4: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país. El que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura. I, per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
3: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
4: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
3: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
4: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
3: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
4: Moltes gràcies. Bon dia.

0: teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanquiblau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: 8:03, és hora punta, per tant ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
3: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant en general la xarxa viària, però vaja, en tot cas hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2 hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud de la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt sobretot plena a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana, i és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel, o núvols simplement prims, a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allir, i la tarda doncs, ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes, un altre cop, a l'Ebre, i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes 2 hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel i, en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
8: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
7: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació, també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics d'ADIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt. Però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 12 minuts de les 8 del matí. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
9: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
10: Bon dia.
9: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
10: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
9: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar posicions?
10: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
11: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com a Llobregat. Però, a més, també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
10: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estat fortes per donar respostes a les emergències que venen.
11: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
1: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé, seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 9:15. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equipament i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran potser novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cascs d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que a més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
0: Doncs Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedra sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
8: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
7: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
9: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
7: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
10: Doncs, de fet, molt bon dia, Helena. Doncs, de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona bufarà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Santa Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona. I fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
7: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
12: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, Nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
7: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que, arran d'aquest tipus d'incidents, s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
6: Notícies en xarxa. Actualitat local.
7: I ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics d'ADIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
8: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
7: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
13: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
7: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
15: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
16: Lo que pasa que ahora hay un problema que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
15: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui en parella o amb els amics.
17: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar alguna cosa.
18: Somos un grupo de 12, entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
15: El procés per inscriure's als viatges de l'Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
7: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
19: Bon dia.
7: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
19: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
20: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
19: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana líder invicta amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
21: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara va jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
19: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
22: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, el equipo ha tenido muchos problemas. Nosotros, la portería hemos estado bastante, mucho más en el divaliza que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
19: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega de Televisió de Girona.
1: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UCAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es va mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels quatre jugadors lesionats, com poden ser Felip o Jaciel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
19: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
2: D'acord, doncs ens ho apuntem.
19: Vinga, gràcies, bon cap de setmana.
2: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
23: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
24: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
25: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
23: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
26: No em dono la gana de fer-me gran.
27: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
23: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
28: Vengo por lo de posar sin pantalones.
2: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu
29: molt
2: veient
29: bon
2: ara,
29: dia.
2: Eh?
0: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
0: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
4: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que

0: Aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no? De qui és el comissari.
1: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només han de venir, això sí, s'han d'inscriure, oi?
0: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot doncs, tenim complert. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i per tant doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
1: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la teulada, diferents alternatives, oi?
0: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, precisament hem buscat això, no? Que sigui el màxim de participat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manectec totalment renovat.
2: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
2: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en beuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Són les 9 al territori 17.

0: És divendres 18 de setembre de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, primer divendres del Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I com sempre ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 14:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per la tertúlia. Avui en concret parlarem, com no podia ser d'una altra manera, sobre el mercat de música viva de Vic, que aquesta setmana ha arribat a la seva 38a edició, i ho farem acompanyats de la mà de la periodista de la casa, Carla Pérez. I acabarem el programa amb la secció de clàssics musicals amb Jaume Espuny. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I comencem l'informatiu amb un tema d'última hora, i és que aquesta nit l'Ajuntament de Cardedeu ha viscut un tancament amb un grup de ciutadanes que s'hi han concentrat des del vespre d'ahir per reclamar una solució per la Sara i els seus fills, que després d'un mes i mig de ser desnonada fa 3 dies que se li ha acabat el dret de que l'Ajuntament li segueixi pagant l'allotjament a la Fonda del Poble. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona. De fet, com bé dius, l'entrada a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu es va fer ahir a última hora de la tarda, amb la intenció, de, per part dels concentrats, de poder parlar amb l'alcalde i amb la voluntat de que no marxarien si no podien tenir-hi una conversa. Escoltem a Adriana, una de les persones que hi estava mobilitzada.
2: Tant Servei Social com l'Ajuntament diuen que no hi ha cap solució per la Sara i els seus fills. Aquesta és una emergència d'habitatge que ara mateix està sofrint en primera persona la Sara, però ja sabem d'una altra família que acaba d'entrar a l'Hostal Galícia també, i és una família formada també per 2 adults, 2 nens i la dona està embarassada. Aquest Ajuntament, aquest govern, està dient que no a això, quan també la resposta és política. És de Servei Social, però també política.
1: Però tot això ve de lluny. De fet, fa vora 4 anys que la Sara es troba en aquesta situació, en la que ha encadenat l'ocupació del bloc on estava vivint fins aquest estiu en diversos intents de desnonament, fins al darrer que es va fer efectiu. I ara, 3 dies després de quedar-se sense dret a seguir allotjada a la fonda que l'Ajuntament estava pagant, ens expliquen que ha de dependre de la gent. I és que aquests últims dies la fonda on s'allotja l'ha pagada una caixa de solidaritat ciutadana.
2: S'ha muntat també una caixa de resistència i amb aquesta caixa de resistència li hem pagat 3 nits més i s'acaba demà. Tampoc podem ser nosaltres que anem allotjant famílies a casa. No és aquesta solució. No pot caure tota la responsabilitat de la societat civil organitzada.
1: La tancada, com dèiem, ha començat aquesta la tarda d'ahir, quan un grup de veïnes ha entrat a la sala de les columnes amb l'intenció de poder parlar amb l'alcalde. Escoltem a Maria Albareda, del Sindicat de l'Habitatge, que també hi era.
3: Hem fet una convocatòria davant de les nul·les solucions i respostes de l'Ajuntament i de Serveis Socials. Hem decidit que ens presentàvem aquí perquè sabíem que tenien una reunió de comitiva i, per tant, sabíem que estarien aquí els regidors i per demanar una resposta. No han accedit en cap moment a baixar, a donar-nos, a parlar amb nosaltres. Hem enviat mails tant al PSC com a Junts, que són els dos partits que estan al govern, sense resposta, i hem fet aquest ultimàtum, no? De que si no accedeixen a parlar abans de les 9 i a donar-nos una solució, no només xerrar, sinó solucions dignes i viables, ens quedarem aquí a dormir.
1: Davant de tot això, l'alcalde Xavier Orozco assegura que no només els serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme.
4: Vull dir, si ara la Sara, per exemple, demà trobés un pis allà on fos i no tingués recursos per pagar, per exemple, una fiança, o els 2 primers mesos de lloguer, tot això l'Ajuntament se'n faria càrrec. El que no podem fer és afavorir un contracte indefinit de que l'Ajuntament li pagarà la seva estada a la fonda si no hi ha com a contrapartida un pla.
1: Orozco ha volgut posar èmfasi en que ara mateix la pilota està a la teulada de la Sara, i és que assegura que si la situació s'ha allargat tants anys ha estat per la seva manca de col·laboració a l'hora de seguir els consells dels serveis socials.
4: Des dels serveis socials s'ha intentat trobar-li una vivenda. Just en algun moment va haver-hi alguna oportunitat. És cert que fora de Cardedeu, però vull dir, quan un està amb una necessitat d'habitatge i vol resoldre els temes, crec que s'ha de poder adaptar, intentar buscar feina, acceptar les ajudes que en alguns casos se li han ofert per determinades qüestions. És a dir, simplement és seguir els consells. Si una de les qüestions que se li demanen és que demostri el seu arrelament a Catalunya i durant 4 anys les seves dificultats per parlar en català i en castellà doncs són nul·les, doncs clar, i se li ha facilitat i se li ha dit allà on podia fer classes, on podia anar-hi, doncs clar, això no és, no afavoreix.
1: Davant de tot això, l'alcalde ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Diàleg, per altra banda, que assegura que ha mantingut obert fins a dia d'avui en tot moment.
4: Com a alcalde, jo no tindré cap reunió amb ningú, i així ho he fet arribar pels canals adequats. Jo no tindré cap reunió amb ningú fins que l'Ajuntament no quedi bé.
1: Així que, lluny de solucionar-se un tema que ja porta massa temps enquistat, ara sembla que escala un parell de graus i torna a col·locar-se com una de les lluites ciutadanes que més està tensant la relació entre govern i oposició, deixant de manifest que actualment l'habitatge sempre acaba estant al centre de les problemàtiques d'una vila.
0: I canviem de qüestió perquè dimecres es va donar el tret de sortida oficial al Mercat de Música Viva de Vic. Amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, representants polítics municipals, autoritats i membres de l'organització i la direcció del Mercat, Andreu Jiménez, del 9FM.
5: Què necessita un concert per ser un concert? Es necessiten músics o un públic, que l'artista sigui damunt de l'escenari. Si no veus amb els teus ulls el que sents amb les teves orelles, estàs en un concert en directe? Aquestes són les preguntes que va llançar dimecres el Non Concreto, l'espectacle inaugural de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Amb la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lazzo de Simone, la proposta de creació pròpia i dirigida per la dramaturga i directora d'escena Lucía del Greco convidava a reflexionar sobre el paper de la música en directe. Abans, els discursos inaugurals van valorar el certamen com un referent al sud d'Europa, capaç de portar el nom de Vic arreu. Sentim Albert Castells, alcalde de Vic.
6: No és només una programació de concerts. El Mercat de Música Viva és un projecte de ciutat, un projecte de país, que aposta per la creació, pel talent, per la indústria musical catalana, amb artistes consolidats i amb artistes emergents. En definitiva, un esdeveniment cultural i professional en majúscules, una gran finestra de Vic a Catalunya i al món.
5: El mercat, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, és un espai essencial per l'articulació de l'ecosistema musical català, una plataforma de descoberta de nous talents i de comunitat.
7: Quan compartim un concert, quan ens trobem per escoltar música i emocionar-nos junts, enfortim la nostra comunitat. La música en viu ens recorda que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos.
5: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia broma recollint unes paraules que ressonaven anys enrere, quan es va batejar Vic com el Liverpool català pel seu vincle i voluntat de promoció de la música.
8: I això és una de les coses que més m'emociona de la música i d'aquest mercat, que forma part de la nostra memòria personal. Tots tenim alguna cançó que ens porta immediatament a una persona, a un lloc, a una nit determinada de la nostra vida. I després hi ha llocs com Vic, capaços de convertir totes aquestes petites memòries individuals en una grandíssima història compartida.
5: Amb 72 propostes musicals programades, la direcció ha decidit el mercat d'aquest any com una aposta arriscada i atrevida, com també ho va ser el concert inaugural d'aquest dimecres al vespre, que va fer vibrar una Atlàntida plena a vessar.
0: I, per altra banda, el celler de Vic acollia també dimecres a la tarda el primer brindis del 38è Mercat i ho feia juntament amb el taller de músics i la vigatana Rosa Galbany, mànager i promotora artística, per parlar sobre l'àrea internacional del taller. Andreu.
5: Aquest dimecres a la tarda el celler de Vic es convertia en un punt de trobada del sector professional de la música. I és que entre gelats i cerveses se celebrava el primer brindis del 38è Mercat de Música Viva de Vic, una forma distesa de donar a conèixer novetats o projectes als professionals. En aquesta ocasió el protagonista era el taller de músics, un projecte que va néixer fa 47 anys com una escola i que actualment posa també el focus en la internacionalització i en la creació de xarxes entre artistes i professionals. Ho explica la promotora artística i mànager Rosa Galbany.
9: Hi havia com una necessitat d'anar dels músics de l'aula a l'escenari, és una frase que sempre s'utilitza al taller de músics, i es va crear l'agència per així poder ajudar aquests músics a tenir els seus concerts i tocant els escenaris tant de locals com del món.
5: Ella és la vigatana Rosa Galbany, mànager amb una llarga trajectòria en la internacionalització del jazz.
9: Faltaven agents, faltaven mànagers, no existia aquesta figura gairebé, hi havia el representant de zona en l'època, i jo crec que hi ha molts músics i pocs representants, i més en el món del jazz. Llavors he cobert una mica aquesta part i estic molt orgullosa de poder ajudar el que puc als músics, que n'hi ha molts i molt bons.
5: Galvany és també tota una veterana del mercat de música viva de Vic. Fa 9 anys que hi assisteix de la mà del taller de músics, però ja ho havia fet com a freelancers als inicis del mercat, ara fa més de 30 anys. És, així, una de les professionals amb més trajectòria dins aquest punt de trobada del sector musical.
9: Jo crec que era com una carpa al Prat de la Riera. Hi havia una carpa allà que em van començar a dir mercat de la música i el primer ja era allà. Què s'ha de fer? Com ho hem de fer, això? Llavors, a mi, que em fessin un mercat de música a Vic, era ideal.
5: Amb només 20 anys va sentir la necessitat de treballar i envoltar-se del món de la cultura. Primer des de l'oci nocturn i després en una companyia de teatre, on va anar aprenent tot allò que es trobava pel camí. Fins que en un dia va sorgir l'oportunitat de convertir-se en mànager d'un músic.
9: Jo volia fer alguna cosa, però com que no havia estudiat res, va venir un músic, en Reinald Colom, aquí a Vic, al Gravat, em sembla que em va dir: Rosa, vols ser la meva mànager? I jo li vaig dir: sí, no sé com es fa, però ho farem.
5: En el marc del mercat, el taller de músics vol donar a conèixer el seu projecte i, sobretot, generar connexions entre professionals i artistes per impulsar noves col·laboracions i projectes. L'acte es tancava amb una actuació única de Pere Martínez i Carola Ortiz, acompanyats dels visuals de Sandra Ortiz, a Casa Prat de Saba.
0: A finals de setembre, Calders es convertirà en el primer municipi del Moianès que posarà en marxa una comunitat energètica. És una iniciativa de la cooperativa Moianès Sostenible que permetrà que desenes de famílies del poble consumeixin energia solar produïda directament des de la teulada de l'escola Laia de Déu, una codinenca.
10: L'Ajuntament fa un temps hi va instal·lar unes plaques i ara ha cedit la gestió de l'energia a la cooperativa, un projecte que aviat creixerà amb noves instal·lacions a la fàbrica Jorba i al centre cívic. Ho explicava el secretari de la cooperativa, Llorenç Fors.
11: En general, el que es fa als ajuntaments és quedar-se amb la producció i rebre una quantitat molt petita per el sobrant abocat a la xarxa. En canvi, aquí el que ha fet és voler-ho compartir amb els veïns. Llavors, ho ha cedit a la cooperativa. Gràcies a això podem fer la primera comunitat energètica que començarà a funcionar el 30 de setembre.
10: El sistema està pensat perquè s'hi pugui sumar qualsevol veí sense necessitat de fer cap mena d'obra a casa ni canviar de companyia elèctrica. L'energia produïda per les plaques se'ls descomptarà directament de la factura de la llum. En parlava el vicepresident de la cooperativa, Josep Ramon Collado.
12: L'energia que es produeixi proporcionalment als quilowatts que té assignats el soci se li descomptaran de la factura del soci directament per la seva comercialitzadora. És a dir, no s'ha de fer cap canvi, subratllo, ni amb la instal·lació ni amb la contractació que tingui. És una qüestió automàtica.
10: Moianès Sostenible és una cooperativa que funciona a nivell comarcal. Aquest no és l'únic projecte per fomentar les energies renovables a la comarca. De fet, abans de final d'any s'espera que també comencin les instal·lacions a Moià i Collsuspina, mentre treballen per tenir presència a tots els pobles de la comarca.
0: A les incidències derivades de la meteorologia o els dèficits de manteniment que arrossega l'R3 s'hi sumen també les atribuïdes a actes vandàlics i cada mes els robatoris de cable de coure. Andreu.
5: La R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principis d'any. També s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous passat va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona. Es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica de la línia en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament del sabotatge i va denunciar que tant les sustraccions com els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, els robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. L'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, mal de caps pels passatgers i, en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes, la qual cosa vol dir que retarden. Santano va explicar dijous que l'elevat nombre de robatoris de cable ha obligat el govern de l'Estat a tramitar un contracte d'emergència. S'enfila els 17 milions per comprar 70 quilòmetres de nou cablejat i així fer front a les necessitats de reposició arreu de Catalunya.
0: La donació de sang que es va fer diumenge 13 de setembre en el marc de la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu es tanca amb 27 donacions, Laia.
10: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a petició del Banc de Sang i Teixits, volia aprofitar la major afluència de gent al carrer durant aquells dies i, alhora, animar les entitats del municipi a mobilitzar els seus membres a donar sang. Escoltem Maria Tur, regidora de Salut.
13: Hi han hagut unes 27 donacions i d'aquestes 27, 25 eren d'una entitat. Al final l'objectiu era fer una mica de competició, per dir-ho d'alguna manera, entre entitats, perquè s'animessin i fessin campanya dins les seves, dels seus socis, perquè vinguessin a donar sang. I res, va anar molt bé.
10: De les 27 donacions que es van fer durant la jornada, 25 corresponen a una mateixa entitat. Una dada que ha sorprès positivament el consistori i que també posa de manifest la capacitat de mobilització del teixit associatiu del municipi. Precisament demà dijous, durant el pregó de Festa Major, es donarà a conèixer quina és l'entitat que ha aconseguit més donacions en aquesta iniciativa.
13: Però bé, que el Banc de Sang està obert a qualsevol iniciativa de donació de sang encabida dins d'una altra activitat que fem com a poble. I com aquí en fem moltes activitats, doncs no descartem que durant l'any que ve, a Festa Major o altres dates, no sé, la Fira de Carbassa, la Fira del Rellotge, altres moments de l'any que sabem que hi ha molta gent a la via pública que també puguem fer donacions extra, que penso que és necessari i que tenim molt de... Bueno, que la gent respon a aquestes demandes i ho hem d'aprofitar.
10: Des de l'Ajuntament ja avancen que volen donar continuïtat a la iniciativa l'any vinent. I és que més enllà de la Festa Major també es plantegen aprofitar altres moments de l'any amb molta activitat al carrer.
0: I fa dos anys el Consorci Hospitalari de Vic va començar a implementar la metodologia Lean per aconseguir circuits més àgils, clars i amb menys ineficiències. En definitiva, per reduir el temps d'espera. En cardiologia, la primera visita ha baixat dels 42 dies d'espera als 22, Andreu.
5: És com un pas exprés en un parc d'atraccions on els pacients no és que paguin més per ser atesos més ràpidament, sinó que per la gravetat de la seva patologia se'ls assigna més prioritat. Parlem del model Lean, un mecanisme sorgit entre els anys 40 i 50, principalment en el sector automobilístic, tot i que s'ha anat desplegant en altres àmbits com el sanitari. El Consorci Hospitalari de Vic l'ha estat implementant des de fa dos anys i els resultats demostren l'eficàcia de la metodologia. Sílvia Montserrat és el cap de cardiologia del Consultori Hospitalari de Vic.
14: Hem reestructurat molt les agendes, perquè això significa prioritzar realment els pacients més greus i coses que no siguin tan greus, doncs deixar-les una mica més... Bueno, que tinguin un temps d'espera, però inclús amb això hem millorat els temps d'espera de primeres visites, perquè hem fet més primeres visites i les visites successives les hem espaiat una mica, a vegades no ve d'un mes o dos de diferència, i les primeres visites sí que són importants perquè és el diagnòstic de la patologia.
5: Quan es va posar en marxa, es van revisar els processos assistencials i es van unificar les agendes per detectar quina era l'oferta i la demanda. L'objectiu, en definitiva, és optimitzar recursos i reduir el temps d'espera. Clara Pla de Vall, cap de l'Oficina d'Estratègia i Processos.
15: El que vam fer doncs, és adaptar totes les agendes dels professionals en funció de la demanda real que tenim de per tipus, per patologia de pacient. Vam equilibrar les càrregues de treball entre els professionals. Vam definir que podíem fer altres rols com la infermera o l'auxiliar i vam definir protocols compartits amb l'atenció primària perquè les derivacions arribessin amb la informació més completa possible.
5: La metodologia Lean consisteix a eliminar totes aquelles activitats que no porten valor i buscar una millor manera de treballar. El consorci es va començar amb l'especialitat de cardiologia i també s'està implementant a reumatologia, urgències, consultes externes, atenció domiciliària i l'àrea quirúrgica. El model continuarà evolucionant amb la voluntat de fer partícips els professionals sanitaris del centre i recollir la veu dels pacients per millorar l'atenció.
0: I Sant Joan celebra una nova edició de la Festa del Grito en honor a Mèxic. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
16: Com cada any i des del 2005, Sant Joan de les Abadeses celebra la Festa del Grito que es du a terme el dissabte més proper, el 16 de setembre, per commemorar la independència de Mèxic. Per tant, la data de la festivitat serà aquest dissabte i ve amb una novetat significativa, que és el trasllat de bona part de l'activitat al mal estat de Can Blanxart, que impedeix fer activitats a la plaça Major. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet, explicant els canvis.
17: A diferència dels altres anys, que sempre es celebrava a la plaça Major, com ja sabeu tots, i per forces majors, aquest any totes les parades de productes artesans i d'alimentació es col·locaran al passeig Comte Guifré. Allà també s'hi faran tots els tallers i tots els espectacles.
16: Les parades obriran a les 10 del matí i una hora després començarà el taller infantil Mi Primera Pinyata i Pongamos un Altar Comunitario. Hi haurà més trencaments de pinyates al migdia i a la tarda més pensats pels nens, però també se'n farà un a la una pels adults. A la tarda hi haurà els actes més importants.
17: A la tarda, a les 17:30, hi haurà un espectacle folclòric, 20 anys bailando el alma de México, a càrrec del ballet México Baila, i després, seguidament, a les 7 del vespre, a l'edifici del Palmas, es farà el crit de la independència a càrrec del senyor Alfonso Navarro Bernachi, que és el cònsol encarregat del Consolat de Mèxic a Barcelona. Seguidament, es cantarà l'himne nacional de Mèxic i també es ballarà la sardana Un Sant Joaní a Mèxic de Ramon Oliveras.
16: La festa es tancarà amb l'espectacle La Magia de mi Tierra, que és un espectacle a càrrec d'Internacional Mariachi Imperial Elegància Mexicana, sota la direcció de Tomás Pitayo.
0: I Setcases celebra la festa del bolet en un inici de temporada fluix i Sant Muntades.
16: La tardor és sinònim de l'inici de la temporada de bolets. Dels fongs en són uns experts Setcases, que aquest cap de setmana acollirà la 34a edició de la Festa del Bolet amb activitats ben diverses durant tot el dia. Enguany la temporada no ha començat massa bé, segons explica August Serra, boletaire de Sant Joan de les Abadeses. La manca de pluges durant l'estiu i l'excessiva calor han provocat que no en creixin. Sentim-lo.
18: Pues a la mica refresqui sense arribar a les glaçades, que tot pot baixar 4 graus positius, 5, i de dia no, màxim 18-20 com a màxim. I sempre s'ha de mantenir tenim aquestes condicions. Una mica d'humitat als matins, una mica de boires que condicionen també que la terra estigui més humida. Bueno, són molts factors, clar. I sobretot aigua. Aigua que em fa falta molta.
16: Serra afirma que amb els ruixats d'aquesta setmana i si se'n produeixen els pròxims dies, la temporada podria començar a finals de mes o a principis d'octubre amb l'aparició d'alguns rovellons o llanegues. Els pocs que han sortit tenen una qualitat dolenta perquè sense aigua el bolet es corca i no és gustós. Sí que van estar més de sort en alguns punts de la Cerdanya catalana i francesa.
18: En punts molt concrets que hi va caure més tempestes i més pedregada. El que passa que també, clar, ha durat poc. Ha durat 8, 10 dies, 12, aquesta florada. Sobretot de sets.
16: El boletaire apunta que ara és difícil saber quan comença la temporada i recorda que l'any passat van sortir molts sets després d'un agost plujós. A Setcases sí que n'hi haurà i durant tot el dia els boletaires podran portar les espècies que trobin a la sala dels estudis, que després es classificaran gràcies a la Societat Catalana de Micologia per exposar-los. Les activitats començaran dissabte al matí amb l'obertura del Mercat d'Artesans, també diumenge, i el grup Xarop de Canya farà animació itinerant pels carrers i a la plaça Verda, on hi haurà inflables pels més menuts. A les 7 de la tarda, la sala d'actes de l'Ajuntament acollirà la conferència Bolets bons, bolets dolents, confusions, a càrrec de Jordi Rius de la Societat Catalana de Micologia. Diumenge al matí hi haurà tastets de bolets, concurs amb trofeus pels millors boletaires i es podran tastar plats elaborats als diferents restaurants del municipi amb el bolet de protagonista.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu d'aquesta setmana i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sempre saludem un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
20: Molt bon dia, un dia més aquí a l'Espai del Temps i a les portes d'un nou cap de setmana. I el titular serà que tenim per endavant un cap de setmana molt tranquil pel que fa a la meteorologia. Sempre hi ha algun petit matís, que ara ho comentarem, però en tret general serà un cap de setmana molt i molt tranquil, com deia abans, pel que fa al temps. Les temperatures, per això, són força fresques ja de nit, ja es baixen dels 15 graus a gairebé totes les poblacions i fins i tot per sota dels 10 graus a les zones més fredes de les nostres comarques. I avui han caigut algunes nuvolades aquesta matinada i al llarg del matí, unes petites nuvolades cap al prelitoral, però no deixaran precipitació. I la temperatura molt semblant a l'ahir, amb moltes màximes al voltant dels 25 graus. Una situació gairebé idèntica a la de dissabte. Les temperatures mínimes sí que queden bastant baixes, amb temperatures per sota dels 15 graus i per sota dels 10 graus a les zones més fredes, novament, la nit de dissabte a diumenge. I el dia de dissabte serà un dia també molt tranquil, amb molt poca nuvolositat, i un dissabte molt i molt tranquil, amb les temperatures màximes molt semblants als últims dies, al voltant dels 25 graus, i sense precipitacions, a veure's a la tarda, molt poca cosa. Diumenge, l'única cosa a destacar és la pujada de temperatures. Pujaran 2 o 3 graus les temperatures. Hi ha les màximes moltes, entre 27, 28, 29 graus. Sobretot que al prelitoral, aquest augment de termòmetre es sentirà, es deixarà sentir, i afectarà a la zona, com deia, més aviat del prelitoral. Novament, amb un ambient molt assolellat, molts pocs núvols, i amb cap precipitació durant tot el cap de setmana. Per tant, resumint, anar molt de pressa, tant avui com demà com diumenge, amb un ambient molt assolellat, molts pocs núvols, i amb unes temperatures semblants als últims dies, menys diumenge, que experimentaran una petita pujada. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres ara aprofitarem per fer un repàs de les portades que hi ha avui als quioscos, Andreu.
2: Així és, ara. Farem un breu repàs de les portades per fallos del directe. Clar, és divendres, tenim l'edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i també la del Vallès Oriental i del Vallès Oriental. Llavors, bé, evidentment, a la portada avui doncs, del 9-9, el gran tema és el Mercat de Música Viva de Vic, on el titular va dedicat a això, el Mercat de Música Vic tornarà a omplir Vic de concerts, i la imatge, evidentment, doncs, també fa referència al concert estrella del diumenge, bé, l'únic que hi ha, però és un dels concerts que vol recuperar aquesta nova direcció, que és el del diumenge a la tarda, on Quimi Portet serà l'encarregat de tancar aquesta 38a edició, i se'l veu doncs, per un creuant un pas de zebra, una imatge molt
0: molt mítica de Vic, potser.
2: I també molt
0: molt de Beatles,
2: molt
0: eh?
2: De Beatles,
0: sí, sí, ben buscat aquí l'Albert Llimós.
2: Que com deia el conseller, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Vic és la Liverpool catalana. Doncs mira, aquesta imatge també ho recrea una mica.
0: I no sé si ens dona temps de comentar breument la portada del Vallès.
2: Bé, doncs que parla de la justícia fitxa dates per desnonar 10 famílies d'un bloc de la Sareb a Sant Celoni. Mm. Habitatge.
0: Doncs 3 minuts i tornem. Merci, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7.
22: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
23: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
22: Llibres, papereria i regals.
23: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
24: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
24: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
24: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
24: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
24: Molt fàcil. Truca al 872-20-2547 o entra al seu web. Al mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
19: El nou FM 92.8.
5: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
26: Un programa del nou FM en directe tots els divendres de 2:15 a 3 a les 4.
5: I també un programa del nou TV.
26: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
2: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
26: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
4: Anuncia't al 9FM.
6: La ràdio de casa.
7: 93-889-4949.
4: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
6: La publicitat més eficaç.
8: El 9FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
0: Són 2:15 i, per tant, és moment per la tertúlia.

0: Doncs bé, primera tertúlia de la temporada del Territori 17 i ho farem amb la Carla Pérez. Què tal?
1: Hola, bon dia, bona, què tal?
0: Cansada? Estàs, com estàs? Com comença aquesta... Bueno, tu has treballat tot l'estiu, és veritat això?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Com s'arrenca la tardor? Com la portes?
1: Ostres, doncs amb energia, no? Vull dir, és veritat, he treballat tot l'estiu, però la veritat és que amb ganes. Ara, això, mercat de música viva a tope, vull dir que bé, molt bé.
0: No sé si és el teu primer mercat, Carla, o si ja hi havies estat abans. Explica una miqueta el context de tu amb el mercat.
1: Bueno, jo sent de Vic hi he estat des de que vaig néixer, no? Diguéssim, i cada any sempre des de petit amb els meus pares, després ja quan vas fent una mica gran amb els amics en els concerts, però aquest any potser és el primer que m'estreno cobrint-lo com a periodista. Per tant, sí que hi ha una mica de novetat en aquest sentit.
0: Mm-hmm. I també, clar, has pogut cobrir diversos actes i potser m'agradaria començar per el que a mi m'encuriosés més, que va ser el concert, l'espectacle inaugural de la Lucia del Greco. Ho vam parlar i vas estar... els primers minuts potser de l'espectacle.
1: Sí.
0: La Carla va estar els primers minuts i jo vaig estar a la xerrada del dia següent que es parlava del concert. Llavors, a veure si podem parlar una miqueta sobre això. Explica'ns una miqueta què vas veure.
1: Ostres, va ser una mica... O sigui, el concepte era com una mica allò estrambòtic, però alhora que t'encuriosia molt, eh? És una mica el que deies tu. Clar, al principi nosaltres el que veiem era això, començaven a entrar com moltes ombres a l'escenari, veies personatges que sí que estaven allà visiblement, però tot molt fosc, de cop apareixia un ombra, un personatge més gran que l'altre, o sigui, veies com una cosa que tu ja de primeres era com molts dubtes, no? Que et feies moltes preguntes, i crec que aquest era una mica l'objectiu que hi havia amb aquest concert, però més que concert, espectacle, perquè era un espectacle de creació pròpia. Mm-hmm. I era una mica aquest l'objectiu, jo crec, de voler ser innovador, de voler ser atrevit, de voler despertar curiositat a la gent i que la gent pensés, no? Que entrés a escena com... que els interpel·lés i que es preguntessin què era la música en directe, que era una mica la reflexió que volia haver-hi al darrere.
0: Clar, nosaltres vam parlar amb la Lucia i ella m'explicava que per fer aquest espectacle li van demanar que respongués a la pregunta que tu deies, Carla, que és què és la música en directe. I parlant amb ella em va dir, és que no sé què és la música en directe, vull dir, que al final és això. O sigui, també et vull demanar una cosa perquè molta gent a la xerrada li demanava, però era música en directe, era una gravació, hi havia gent que donava per suposat que era en directe i molta altra gent que deia que no, que no li va arribar, no, la música, i que per tant va donar per suposat que la música estava gravada. Què vas sentir tu en allà? No sé si vas tenir com aquesta percepció, si directament vas donar per suposat una cosa o una altra.
1: Ostres, la veritat és que no ho havia pensat, de fet, això. No ho sé, o sigui, jo en el moment que estava allà sí que sentia, com que també estàvem això, en l'ambient com d'un teatre, allà a l'Atlàntida, sí que sentia que era en directe, però ostres, ara que ho planteges la cosa, doncs ostres, potser sí que hi havia una cosa gran. No ho sé, ara mateix ho desconec. Però sí que, com que hi havia la cosa aquesta de voler jugar amb què és un concert, què no és un concert, què i què no és la música en directe, com la gent la percep també en els temps actuals, que tot sembla que va canviant una mica, potser sí que també hi havia com aquesta voluntat de fer... Bueno, això que deia, no? De fer preguntar a l'espectador una mica què estava veient. Jo que quedaves una mica estorat a la cadira de dir no sé què estic veient.
0: També, mira, parlant d'això de la música en directe, i també doncs has mencionat aquests temps d'avui, no? No sé si tu ets molt consumidora d'anar a concerts o no... Com has vist els concerts? Creus que realment potser al final les pantalles han afegit que no estiguem tan concentrats en els concerts i que estiguem més pendents del mòbil i de gravar? No sé com ho vius tu, el tema de la música en directe.
1: Home, 100%, jo crec. O sigui, he de dir que m'agradaria anar molt més a concerts del que vaig, eh? Però sí que és veritat que moltes vegades hi vas i sobretot a les cançons que a tu t'agraden més o les que més gaudeixes, és el moment que dius, he de treure el mòbil per gravar això perquè ho haig de penjar a Instagram o el que sigui, llavors no disfrutes el moment de la cançó realment. Clar, és molt fort això també, no? A vegades és això, arriba el moment de la cançó del final, que ja els grups sempre se la guarden pel final, és aquella, la cançó del grup, i veus a tothom amb els mòbils així... I penses, ostres, doncs estem perdent una mica el nord, no?, en aquest sentit.
0: Jo a vegades és com... Tens l'impuls d'agafar el mòbil, és com una cosa que no ni ho penses, ho fas involuntari de dir, ostres, és la meva cançó preferida i vull treure el mòbil per gravar-ho. No. Al final, a vegades el que faig és... Gravo una estona, però llavors ja guardo el mòbil, o inclús, si algú sap que m'agrada molt aquesta cançó, li dic, m'ho pots gravar tu? Per què? Llavors al final ho acabaré tenint a la galeria del mòbil i no ho miraràs, o potser inclús ni ho arribaràs a penjar, que a mi m'ha passat molts cops de tenir 1000 vídeos de concerts i al final no penjar-ne cap. Però és aquest impuls de dir, vull tenir-ho immortalitzat o vull si més no, que la gent sàpiga que he estat allà, no? També potser és el fet de... He estat allà, he estat al concert.
1: Sí, sí, no, no, totalment. És bastant això. I moltes vegades també el que fas és lo típic... A mi m'ha passat alguna vegada estar en un concert, la cançó típica que vols que estigui gravada, gravar superràpid la primera part per dir que al mínim la segona sí que la disfrutaré i la gaudiré, saps? Però sí, sí, crec que passa bastant això.
0: I també portem, sembla que 3 dies de Mercat de Música Viva.
1: Sí.
0: M'explica també què has anat a cobrir, o sigui, més no, que... Què t'ha encuriosit més el fet de, que ara t'ho comentaves, és el primer mercat que potser cobreixes com a periodista?
1: Clar, o sigui, jo crec que, vist des de fora, hi ha molta gent que es pensa que el Mercat de Música comença divendres, perquè realment crec que arriba molt al carrer... Clar, també és veritat que divendres i és com la porta al cap de setmana, potser la gent ja... Segur que hi ha gent que treballa al cap de setmana, però que la gent surt més i, per tant, hi ha com aquests concerts més dedicats al públic general. A mi m'ha sorprès això de que el dimecres i el dijous són dies molt actius, també, i que al final és un mercat i que hi ha una importància del sector musical que també ve aquí a fer, bueno, generar punts de connexió. Vam anar, per exemple, aquí al Celler de Vic a cobrir una mica un brindis, que és com una mena d'espai que es va crear l'any passat perquè professionals del sector donin a conèixer noves propostes a altres companys del sector. I és molt interessant també veure com es crea com aquest ambient una mica d'inici de curs escolar, no? Com de trobada de la gent del sector que ve aquí, i ja no només gent d'aquí a Catalunya, sinó també de fora.
0: Tu imaginaves com que hi hagués aquest ambient?
1: Ostres, és que és com estrany, perquè a l'Atlàntida és com una mica el punt zero, diguéssim, sí, sí, de tot plegat, i arribes i hi ha molta gent, i la veritat és que sorprèn. A mi em va sorprendre això, que mogui tanta gent.
0: Mm-hmm. A part de que et sorprengués això, no sé si també et va sorprendre algun artista, no sé si has tingut l'oportunitat d'anar a cobrir, doncs, potser algun espectacle més petit o de més petit format, o potser d'un artista no tan reconegut. No sé si potser de tot el cartell, perquè no sé quants són, em sembla, 72 actuacions, o no sé quants artistes, llavors entenc que també, doncs, hi ha moltes persones, la majoria d'elles no les coneixem, però no sé si t'has emportat algun, o allò de dir, ostres, va, aquests dies aniré a veure això perquè m'ha picat allò de el gusanillo, no?
1: Ostres, la veritat és que així com actuació més artística encara no he anat a veure cap. Al cap de setmana segur que serà moment per això. Així com a fan, jo soc molt fan de Ginestar i tinc moltes ganes de veure'ls així com a concert, potser dels més multitudinaris que hi haurà a la plaça, que recupera una mica aquesta funció, ja que aquest any el Sucre desapareix. I potser també em fan curiositat una mica els que hi haurà a les Esglésies dels Dolors i la Pietat, perquè crec que hi ha una mica aquesta part més íntima de... com el concert de dins de l'església, que crec que també pot ser xulo.
0: I també part d'aquestes dues esglésies, aquí al costat de casa, al 9-9, a la plaça de la Catedral, també tenim un escenari que l'hem estat veient com s'ha anat construint al llarg d'aquests dies. També impressiona i també trobo que és un espai diferent, no? I suposo que també les propostes musicals que es faran aquí també sortiran una miqueta de lo convencional, no?
1: Sí, de fet, avui a la tarda comença... Bueno, aquest escenari comença a omplir-se de vida, diguéssim. I avui, sobretot, hi ha propostes que sorprenen perquè són més estatals o internacionals. Jo crec que és un dels escenaris també multitudinaris a part de la plaça i la carpa de l'Atlàntida, i crec que això, avui a veure com ens sorprenen aquests grups.
0: I a part també el mercat també busca altres espais, com per exemple, bueno, també té moltes relacions amb, bueno, Portugal, Itàlia, em sembla... Sí. També nosaltres vam poder anar al taller del taller de músics, al brindis del taller de músics, i també sobretot parlaven d'aquesta àrea internacional que també ho recollia, no?, amb la Rosa Galvany.
1: Sí, sí, sí. O sigui, crec que també hi ha la cosa aquesta de que no ens imaginem que al Mercat de Música Viva hi ve gent de l'àmbit internacional, i més enllà d'artistes, també promotors, managers, amb la part aquesta professional. Crec que és important, i que és una demostració de que Vic, el Mercat de Música Viva de Vic, és un referent a nivell europeu, i que ens ho hem de creure també, no?, una mica.
0: Mm-hmm. A part de Ginestar, no sé si, per exemple, Dan Peralbo, grup usonenc, o en la portada d'avui al 9-9, en Quimi Portet, també, no? Mm-hmm. Vull dir, crec que cada cop, no sé si es troba més o menys presència d'artistes usonencs, no sé si això ho teniu present o...
1: Bueno, jo crec que aquest any hi ha un idó entre això, en Dan Peral i el Comboi, això en Quimi Portet, que ens oferirà el concert de clausura. Ahir vam tenir la Mar Pujol a l'Atlàntida i em sembla que dissabte la Pietat toca un duet usonenc que es diu Vito Blasso. Jo crec que aquest any hi ha un idó la presència usonenca que tenim. Jo crec que més que l'any passat.
0: I a Osona també és veritat que és un lloc on s'han format molts artistes i també tenim molta ebullició, no?, d'artistes que neixen o també que són molt consolidats. Vull dir, ja, si parlem de grans, doncs, jo què sé, els Catarres, o, per exemple, ara mateix, d'en Pere Lluís i el Comboi, que és un grup que s'està donant a conèixer molt i que ara no només és conegut aquí, sinó també doncs, arreu de Catalunya.
1: Sí, sí, exacte. I també, és a dir, nosaltres ens quedem sobretot amb la programació oficial, és a dir, amb els concerts, els grans escenaris, però també hi haurà molts músics que tocaran al carrer en escenaris off, com ara la Duveries Fest, mm-hmm. que també segur que hi ha moltes propostes interessants.
0: A part d'això, què recomanaries a les persones que ens estiguin escoltant? Que clar, entenc que ens estan escoltant gent d'Osona, però potser hi ha algú que no és d'Osona i que mai ha vingut al mercat. Què li recomanaries o potser quina ruta li faries seguir per poder viure un bon mercat i potser no només quedar-se amb aquestes propostes més, diguéssim, més mainstream, no? I poder descobrir altres propostes o inclús també activitats que es fan a dins de la programació del mercat.
1: Doncs jo diria que es deixessin una mica portar, no? És a dir, fer una mica de tomb per la ciutat. Venir directament a la tarda, no només al vespre, que és quan potser hi ha les propostes, això que deies, més mainstream. I això, caminar per Vic, caminar pel passeig, pels voltants de l'Atlàntida, això, una mica deixar-se portar i moure's per Vic, aturar-se als petits escenaris de músics de carrer que estaran repartits per arreu de la ciutat i després al vespre, evidentment, gaudir de les grans actuacions.
0: Que això al final també és curiós perquè l'altre dia ho comentàvem amb l'Edu, un company del Nou TV, ostres, que diu, és que hi ha escenaris a tot arreu, i realment, sí, o sigui, a cada cantonada, doncs, potser que mai t'havies adonat que era així, doncs et posen un escenari. Això també és xulo, perquè al final la ciutat es transforma i l'ambient realment es veu durant tota la setmana, no només potser el cap de setmana, sinó ja comença aquest remombori, no?
1: Sí, ja des del dimecres vas veient que van muntant aquí, que van muntant allà, aquí ho hem vist molt, perquè tenim l'escenari aquí de la plaça de la Catedral que ja ha sigut un constant des de principis de setmana, sí. Anàvem veient com ho anàvem muntant. Però sí, sí, la veritat és que la música es va posant una mica per cada raconet i això també és maco.
0: Mm. I Carla, ja per acabar, què t'emportaries d'aquesta 38a edició del Mercat? I potser com a detall això de que és el primer mercat que cobreixes com a periodista?
1: Una mica els nervis, no? Una mica nervis i emoció alhora, no? És això que deies, és el primer mercat que cobreixo una mica més en l'àmbit professional i amb il·lusió i amb ganes de que ho pugui recordar d'una manera positiva.
0: Mm. Doncs, Carla Pérez, moltes gràcies per estar avui en aquesta tertúlia, microtertúlia del Territori 17, la primera d'aquesta temporada, per parlar sobre la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic i també, doncs, enhorabona per haver pogut cobrir com a periodista la teva primera edició del Mercat, no la teva primera, però sí com a periodista.
1: Moltes gràcies,
0: Anna. Gràcies, Carla, que vagi bé.
1: Que vagi bé, adéu.

Doncs falta un minut per tres quarts de deu al Territori 17 i ara sí, és el moment dels primers clàssics musicals d'aquesta temporada, un any més, de la mà de Jaume Espuny.

0: Jaume Espuny, què tal?
1: Molt bé.
0: Com ha anat aquest estiu?
1: He tingut molta calor, però com tothom, no? Supos, però en tinc
0: jo crec
1: més.
0: Que sí. Et vull fer una pregunta, Jaume. Has escoltat molta música aquest estiu?
1: Com sempre. A casa sempre tinc el tocadiscos engegat, més o menys.
0: I has descobert algun artista o t'has quedat com sempre amb les teves músiques?
1: Encara molt bé. Home, ara estaven escoltant el Don Peralbo.
0: Don Peralbo.
1: Don Peralbo. Mm. Aquest, sí, he escoltat alguna cosa.
0: Molt bé. Ja,
1: i em va agradar força. El vaig veure un programa per la tele. Mm-hmm. Em va agradar.
0: Bé, què ens portes avui, Jaume?
1: Però avui porto una cosa més, una mica més antiga. És la Dolly Parton, que el passat finals d'agost va morir de càncer. Que tenia 80 anys, jo pensava que en tenia més. Però
0: sí.
1: Sona molt antiga. I era una d'aquestes grans dames del country, potser la número 1, Dolly Parton. Que, a més, a diferència d'altres de les seves coetànies, composava pràcticament totes les cançons que cantava. Diuen que en va compondre més de 1.000.
0: Ostres!
1: Una cosa... I avui la recordem, no amb un disc concret, perquè sento un pilot, sinó... 4 o 5 cançons que a mi m'agrada, que són les meves preferides gairebé, i que són molt famoses, com aquesta que escoltàvem ara, que es diu Jolene.
0: Que potser és la més coneguda, no?,
1: sí,
0: de la Dolly Parton.
1: Sí, sí. I ara escoltarem una molt, molt trista, que es diu I Will Always Love You. Ui, que soc dolent. T'estimaré sempre.
0: Exacte.
1: T'estimaré sempre.

0: Una cosa sí que és certa, la veu és maca.
1: Molt maca.
0: Sí.
1: Molt maca, maca, molt maca, molt maca.
0: I aquesta cançó també és molt maca. Dolly Parton, no sé si... Ara ho miràvem, la imatge de la Dolly Parton és la típica...
1: Sí, sí, sí.
0: De cantant country, amb els cabells rossos, tenyits. Ella ho deia, eh?
1: Que es tenyia de ros.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs s'haurà tenyit molts cops, eh? Perquè totes les imatges que surt, ella està rossa.
0: Sí, sí, sí. I cap amunt, vull
1: sí,
0: dir...
1: Sí, sí, sí, un crepat.
0: Tenia la pinta de cantant country de sempre, que ens sembla una mica, com ho diríem, rànsies, una mica, els cantants, de la manera que van vestides, però la Dolly Parton era una esquerrana força combatent, a més, i sobretot feminista. Vull dir, la tia no parava de reivindicar el feminisme. I va gravar el primer disc quan tenia 13 anys.
1: Ostres!
0: Però allà a casa, bueno, vull dir, al seu poble.
1: Pachanguero, no?
0: Sí, no és oficial, el disc. Però hi actuava, doncs, a la seva comarca, diríem, no? Més o menys. I el 67 va començar oficialment la seva carrera. El 1980 va estar nominada a l'Òscar a la millor cançó d'una seva, que es diu 9 to 5.
1: 9 to 5.
0: De 9 a 5. És una pel·lícula que es deia 9 to 5, que hi treballa la Jane Fonda, també hi surt ella, també hi treballa, que aquí es va titular, som així, aquí, es va titular Com eliminar a su jefe.
1: Ah, sí, sí. Ara em sona més.
0: És d'oficina, tot això. I la van nominar a l'Òscar, no va guanyar, i la cançó és seva, i ara escoltem-la. 9 to 5.
1: 9 to 5, de 9 a 5.

0: És molt coneguda, aquesta.
1: Sí, bueno, la pel·lícula va tenir èxit.
0: Sí, sí,
1: ara,
0: sí.
1: No sé quina va guanyar l'Òscar, quina cançó va guanyar l'Òscar, però ella no. En total, va gravar una vuitantena de discos.
0: Uau.
1: Molts en directe, eh? Però, a part, jo que dic, hi ha la tira de recopilacions d'ella.
0: Clar.
1: És que els del country fan 4 o 5 discos cada any.
0: Que és més fàcil de compondre una cançó. Exacte. De country, potser.
1: I el 1987 va gravar un disc que es deia Trio, que amb dues cantants més, també del country,

0: Jaume, jo et vull donar una dada de la Dolly Parton, que és una dada relacionada amb la meva edat, que és que estava molt relacionada amb la Miley Cyrus, no sé si saps qui és.
1: Qui, la?
0: La Miley Cyrus,
1: sí.
0: L'actriu que va protagonitzar Hannah Montana,
1: sí, sí.
0: Perquè també era de Tennessee, com la Dolly, i llavors diu que era com la padrina de la Miley Cyrus, la padrina vocal de la Miley Cyrus.
1: Ah.
0: Perquè la Miley també cantava, bueno, era així de country i tal, i res, era una curiositat, vale. Perquè també havia sortit a la sèrie de Hannah Montana, la Dolly Parton.
1: No, és que...
0: Andreu fa que sí, eh?
1: Sí, sí, moltes coses de Dolly Parton no ho sé, eh?
0: Sí.
1: Que...
0: Doncs Jaume, bueno, escoltarem,
1: sí,
0: alguna més?
1: Podem escoltar una. Per cert, la setmana que ve portaré un que també s'ha mort, Glenn Hansard, que és un cantautor irlandès, que ja en parlarem.
0: Perfecte.
1: Podem escoltar Quad of Many Colors, que més o menys l'abric de molts colors.
0: Perfecte, Jaume, doncs que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més música. Adéu.
1: Adéu.

0: I fins aquí el Territori 17 d'avui divendres 18 de setembre. Nosaltres, com sempre, hi tornarem dilluns a les 9 del matí, puntuals. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc del 2024 que el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els que ho neguen. L'escoltem.
3: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%.

0: Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior. Han baixat els delictes contra el patrimoni, en concret un 11% menys.
1: Per la seva banda, segons Bolaños, els resultats del pla de xoc són espectaculars perquè s'han reduït, per exemple, de 8 mesos a 10 dies el temps per a la celebració de judicis. En aquest sentit, el ministre ha obert la porta a prorrogar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir així el reforç als jutjats penals de Barcelona. I Aena comença la construcció de la nova sortida ràpida de la pista 0220 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. L'actuació, amb una inversió de 3,1 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos i mig, millorarà la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental. La nova infraestructura permetrà reduir les esperes en el vol, les maniobres i els temps de rodatge, amb efectes positius sobre la puntualitat, el consum de combustible i l'impacte acústic. Aena ha coordinat anticipadament les obres amb les companyies aèries i els responsables de l'assignació de slots per adaptar la programació a la reducció temporal de la capacitat. I les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trajet de migrants que encara es troben als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trajet s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i havia proposat alternatives d'acollida com l'ús temporal d'un vaixell hotel. I els consellers de govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com alcaldes. El conseller d'Agricultura serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau al Vendrell, Aleixa Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
4: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
5: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
2: Engega a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
4: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
2: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
4: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
2: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
4: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
2: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
6: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
2: I coneguem

0: També quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per a les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellvé, bon dia.
3: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
4: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
6: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
5: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
7: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
5: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
8: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC S'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
10: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
9: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Les Heres.
11: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
2: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
13: Estamos focalizados en esta necesidad clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás o por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
12: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
8: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
14: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
15: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicional, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
14: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
8: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
16: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
8: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
8: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
17: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
8: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
19: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
18: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia, serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
20: El Zenit UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
21: Aquest és el país que volem, un model basat en
1: en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
20: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
21: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
22: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
21: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses asseuten el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
8: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
8: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
8: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
0: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
8: I d'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
0: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
24: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja l'hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
23: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
8: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
3: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
4: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem al tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
4: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6, Vilanova, Peralada, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Canal Blau, Xavi Fernández.
6: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marón, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumne Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
4: I la Ciudad Europa arrenca a Girona, la seva desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta desena edició.
25: 10 anys d'un festival doncs, que segueix creixent, que doncs, s'ha implantat, creiem que molt bé, aquí a Girona i que doncs, porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure doncs, aquestes més de 500 marques que aporten doncs, novetats i innovació dins el món del ciclisme.
7: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
4: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
2: la xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Trencar el sedentarisme.
26: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
12: Salut Activa.
27: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més, en aquest cas, als cervicals.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'eradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
29: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
30: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
31: Des del Ministeri tenim total disponibilitat para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
30: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
30: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
30: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
4: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la 7a jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
29: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
14: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
31: I quiero anunciar-ho, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
15: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
3: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
15: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
30: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
8: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
5: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
16: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
18: Estamos focalizados en esta necesidad clínica, que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
17: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
14: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
6: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
14: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de Salut i les portaran al Parlament.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
7: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
9: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
10: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
9: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
2: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
7: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
11: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
7: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per l'aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
1: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les preses i la vall en bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
4: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
1: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental. Allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
12: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
13: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquests protocols tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
12: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
0: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
21: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de trens sencers.
22: Que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble no, però molta, molta, molta gent.
21: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
22: Que ara a Montserrat un cop a l'any n'hi haig de pujar-hi.
21: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
30: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
30: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
0: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
3: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
23: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
5: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
8: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
5: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
8: Una és de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
5: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
15: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
16: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
15: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany, Hansi Flick, no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés. Avui, a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6, Vilanova, Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge, el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
24: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
25: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
24: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
15: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamí.

0: fa por has de buscar culpables, dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
1: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
2: No em dóna la gana fer-me gran.
3: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
1: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
4: Vengo por lo de posar sin pantalones.
5: Continguts en xarxa.
6: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 17 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que 4 dies amb música, cultura popular i un pregó mantingut en secret donen el tret d'inici avui a la Festa Major de Sant Feliu. Es reforça el dispositiu de seguretat de la Festa Major amb un punt lila itinerant. L'energètica impulsa els sistemes d'autoconsum col·lectiu a dos pobles del Moianès i el Vallès Oriental.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 17 de setembre explicant-vos que... Avui sí, avui ha arribat el dia. Sant Feliu de Codines dona el tret de sortida a la Festa Major 2026 i durant els pròxims 4 dies els carrers, les places i els espais del municipi s'ompliran d'activitats, música i cultura popular. És per això que des d'aquest informatiu volem fer-vos un petit recorregut per alguns dels moments dels quals podreu gaudir durant aquests dies, perquè, com hem dit, n'hi ha per tots els gustos, des dels més petits fins als més grans podran gaudir d'aquesta festa. Així que ara anirem avançant per aquests dies i descobrirem què ens espera, abans, això sí, de desitjar-vos una molt bona festa major. I una festa major no comença sense el seu tradicional pregó. Com sabeu, quan acabi aquest programa, des d'aquesta mateixa emissora podreu seguir-lo en rigorós directe per a aquelles veïnes que no hi puguin assistir. Ara bé, què passarà exactament durant aquest pregó musical? Doncs bé, ni tan sols la regidora de Cultura, Caral Vinyals, ens ho pot explicar perquè es manté en absolut secret.
2: Però bé, tenim moltes ganes que comenci, que tothom la gaudeixi molt. I aquest pregó, jo continuo dient que encara no sé tots els detalls d'aquest pregó, perquè dins de la comissió de festes doncs tenim la comissió del pregó, que és qui organitza aquest esdeveniment. I fins que no sigui en directe no ho acabarem de saber. Molt recomanable. És organitzat des de la comissió de festes i segur que estarà molt bé.
0: Així que, si voleu descobrir què han preparat, tocarà esperar uns minutets més. Però ara la festa major només acaba de començar, perquè quan estiguin a punt de tocar les 12 de la nit, serà el torn del corre-trac

0: Nocturn, aquest tret d'inici amb seguidament del Correbars i de la festa del col·lectiu Full Flama. Això sí, el Corretraca Nocturn i el Corretraca Circular de divendres tenen algunes diferències. Ens ho explica el Pol Pueyo, membre del grup del Correfoc, el Fulletí de Fantasma.
1: El nocturn és més esbojarrat, normalment sempre posem una metxa més ràpida i bueno, doncs és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom, una metxa més lenta, doncs donem més espai entre els troncs i que permet córrer doncs, molt més en aquest ambient doncs, més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi.
0: I si aquesta nit toca la versió més esbojarrada, divendres, com us avançàvem, arribarà la Corretraca Circular. Enguany, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura han obligat a modificar-ne el recorregut, que sortirà i acabarà a la plaça de l'Escletxa. I després del foc, Sant Feliu no afluixa. Divendres al matí també hi haurà el Cercavila dels Geganters, que començarà a 11:15 a la Font dels Albers i recorrerà el municipi per arribar a l'Escletxa. I a partir d'aquí toca preparar-se, perquè la tarda ve carregada. Tobogan d'aigua al camp de futbol, activitats pels joves, rock per xics, torneig de Nintendo Switch, futbolí humà, burro català i altres propostes per triar i remenar durant la tarda. I entre tanta activitat arriba el moment més esperat pels més petits. És que a les 8 del vespre serà el torn del correfoc infantil. I aquí el foc canvia perquè els protagonistes passen a ser els més venuts del grup del correfoc del Fulletí la Fantasma.
1: El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord? I envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia és evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir.
0: La pirotècnia, com bé ens explicava el Pol, serà diferent i el públic també hi té un paper important, amb la recomanació de viure aquest correfoc des d'un espai especialment pensat pels infants i les famílies. I a més, enguany també tindrà un final diferent. Les obres de la plaça, com ja hem comentat, han obligat a buscar nous espais i el correfoc infantil acabarà al pati de Can Buixó. I no patiu, perquè el foc encara no haurà dit l'última paraula. Tu, ets tu la que em fa feliç. I dissabte al matí també hi haurà espai per l'esport, perquè arriben les curses tant infantils com adults d'enguany, la cursa de Marrecs, la Milleta i la 46a edició de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Casart seran les encarregades d'obrir les activitats de dissabte. Però si voleu descansar fins tard i anar a fer el vermut, Can Buixó acollirà el vermut musical amb una veu codinenca que torna a casa després d'un temps a Liverpool. Ella és la Mariona Mir i ho farà en format duet, combinant versions amb cançons pròpies. Això sí, serà la primera vegada que presenti les seves pròpies cançons a casa seva, a Catalunya. Ens ho explicava així ella mateixa.
2: I la veritat és que estic molt contenta. Serà un duo, tocarem l'Africa Blades, la pianista, i a les veus també estarà. I farem un conjunt de versions i també de cançons pròpies del meu projecte, que serà la primera vegada que les toco aquí a Catalunya, i estic molt contenta.
0: Però les activitats de dissabte no s'acaben aquí. Caral Vinyals ens recorda algunes de les activitats de dissabte a la tarda.
3: La gincama amb bicicletes, que són d'aquestes dues últimes activitats que he dit, el vermut, la gincama de la plaça del Gurugú. Vam començar l'any passat a fer-les i van tenir molt èxit i hem decidit mantenir-les. Les cercaviles dels gegants, el torneig de Nintendo Switch a l'Espai Jove. Llavors, l'hoquei, el concert de Festa Major al Centre Cívic amb el Ball, la nova tabalada, que a més els nou matabalis porten moltíssimes colles convidades, o sigui que lluirà molt aquest acte, i llavors ja acompanyaran doncs, els nou matabalis acompanyaran el correfoc adult que passarà per diferents carrers de Sant Feliu.
0: I ara sí, toca el correfoc adult, un correfoc que, com en l'infantil, ha patit canvis i que enguany acabarà a la C-59, concretament al Pla de l'Os, i començarà al pont de Can Xec. Ho explica el Pol Pueyo.
1: Doncs que la gent es vagi trobant, a part dels diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs és aquesta plaça amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10, 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
0: I si parlem de festa nocturna, més enllà de les barraques amb les coco o, les festes del col·lectiu Full Flama, hi ha qui celebra els seus 25 anys. Tant divendres com dissabte, el col·lectiu de DJs La Tienda punxarà els millors temes de màquina al Centre Cívic, a la sala de discoteca. Escoltem Francesc Esturgó, membre de La Tienda.
4: Ho fem a través d'una selecció musical que creiem, pues, tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte. Fem una tria diferent, perquè sempre hem fet pues, una miqueta com el divendres una mica més underground, la música una mica més selecta, no? per un tipus més de públic en concret, i el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial, ja que creiem que el dissabte és el dia que més gent surt del poble i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
0: A més d'aquest espai, n'hi ha d'altres amb música variada, tant a la Carpa Jove com a l'Espai Barraca. I arriba diumenge i amb ell l'últim dia de la Festa Major, que ara mateix segur que a tots ens queda molt lluny. Perquè el diumenge, igual que alguns tornaran a casa per descansar ben d'hora al matí o ben tard a la nit, hi ha qui s'estarà preparant per reprendre una tradició que l'any passat no es va poder fer. És el cas del Ball de la Filada, que enguany torna el diumenge de Festa Major a 1:15 amb quatre petites noves incorporacions. Ho explicarà Bàrbara Dorca, membre del Ball de la Filada.
5: Doncs, com cada any hem estat una miqueta com boges buscant, sobretot homes, que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles, i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prou homes, i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes, i hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys.
0: I és que aquesta idea de mantenir vives les tradicions i fer-les arribar als més joves apareix també en altres activitats de la Festa Major, perquè al final una Festa Major sense entitats, tradicions i cultura popular i al carrer no és una Festa Major. Caral Vinyals, regidora de Cultura, ens deia el següent.
3: I tant, jo sempre ho dic, que em sembla que és el 60% de l'activitat del programa de Festa Major, les organitzen les entitats i que sense elles seria impossible, perquè al final darrere de cada activitat hi ha moltíssima feina, moltes hores de preparació, i que al final aquesta feina voluntària és molt necessària per poder arribar a tothom i a tots els gustos també de tota la població.
0: I ara sí, anem arribant al final, un final de festes en comunitat, entre veïnes. El tancament, com des de fa enguany 5 anys, torna a ser el sopar dels Macalu. Tot i el canvi d'ubicació que ens xifreda, des del Cau Macalu veuen un canvi positiu pel que fa a tancament conjunt de la Festa Major. Escoltem a la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, del Cau Macalu.
6: No, com que hi ha les obres de la plaça, aquest any ho hem de canviar. De fet, ho movem a Can Xifreda i tampoc hi ha focs artificials. Hi ha un altre tipus de dinàmica, que és una mena de concurs de veure qui coneix més Sant Feliu. Però nosaltres hem apostat igual per fer el sopar. És una manera molt bonica de tancar tots junts la Festa Major, sí. També de fer-nos conèixer com a cau i de mantenir la tradició.
7: Sí, que al final portem 5 anys fent aquesta activitat i pensem que és molt bonica per poder tancar en condicions Festa Major i al final pues, tancar l'estiu. Llavors no volíem dir que no, tot i que es fes en un altre espai. Igualment, Can Xifreda també és un espai molt bo per fer aquest sopar, perquè la veritat és que pot quedar molt maco. Llavors, bueno, animar tothom que vingui, tot i que no hi hagi pocs d'aquest any, fer un diumenge de Festa Major diferent i celebrar-ho tots junts al final.
0: Un final diferent, però amb la mateixa voluntat de mantenir una activitat que ja fa 5 anys que forma part del final de la Festa Major. I entre el pregó d'avui dijous i aquest últim sopar, 4 dies compliran Sant Feliu d'activitats. Foc, música, cultura popular, activitats infantils i juvenils, esport, tradicions i, sobretot, les ganes de fer comunitat en una nova Festa Major. I també amb un altre element que enguany torna a tenir protagonista, la voluntat de fer una festa segura. Per això totes les entitats que organitzen festes nocturnes han rebut formació per prevenir i saber actuar davant de possibles situacions de violència sexista. Aquesta Festa Major també hi haurà punt lila i punt de salut, però a més hi haurà dues persones del punt lila en itinerància que recorreran el recinte i els espais de l'entorn.
3: Per començar, nosaltres, amb totes les entitats que fan festes a la nit, ja hem fet doncs, aquesta formació per saber com actuar i com prevenir doncs, les actes de violència sexista. I, a més, aquest any hem posat el punt lila i el punt salut cada nit. I el punt lila, a part de doncs, el punt estàtic, diguéssim, la carpa, també compta amb dues persones més que voltaran per tot el recinte, fins i tot l'exterior de la festa, perquè puguin detectar doncs, qualsevol situació.
0: I és que això ja ho teniu aquí. En breus començarà la Festa Major de Sant Feliu de Codines, una festa major marcada potser pels canvis d'espai, però que ha estrenat activitats, que manté i recupera tradicions. Des d'una codinenca, i jo personalment, us desitjo que gaudiu molt de la Festa Major. Ompliu els carrers, balleu, escolteu, gaudiu del foc i de l'esport, que descobriu què us depara el programa i, sobretot, feu la vostra. Així que només em queda dir, bona Festa Major, Sant Feliu de Codines!

0: Durant aquest any, l'empresa pública l'Energètica ha posat en marxa els nous sistemes d'autoconsum col·lectiu. A les nostres comarques en trobarem un al Moianès i un altre al Vallès Oriental. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: La novetat d'aquest sistema és que permetran subministrar l'energia neta sobrana a d'altres equipaments públics de la Generalitat situats en un radi de 5 quilòmetres d'aquests. Daniel Pérez és el director general de l'Energètica i posava l'exemple d'un equipament que utilitza aquest mateix mètode al Pirineu.
2: Avui estem a l'Institut de la Valira, on hem fet una instal·lació de 129 quilowatts. Només el 16% de l'energia que genera aquesta instal·lació va pel consum de l'institut. D'aquesta manera, ens permet aprofitar al màxim l'espai que tenim de teulada i compartir l'energia que genera aquest institut amb edificis públics propers que també necessiten consum.
1: Aquest sistema s'està implementant a tot Catalunya i a casa nostra inclou punts com l'Institut Moianès, a Moià, que generarà prop de 150.000 kWh anuals i compartirà el 50% de l'energia amb el parc de bombers local. Al Vallès Oriental trobem una instal·lació a Canovelles, on els panells solars s'han instal·lat a l'Institut Bellulla. Aquest és un exemple de centre que, tot i allotjar els panells solars, derivarà gairebé tota la seva producció, el 92%, a equipaments amb una despesa energètica superior, en aquest cas als centres d'atenció primària de Canovelles mateix i també el de les Franqueses.
0: I a Bigues i Riells del Fai comença l'onzena edició del Festival de Jazz, que oferirà quatre concerts entre aquest dissabte 19 de setembre i el 4 d'octubre. El certamen manté l'aposta per apropar la qualitat al veïnat en diferents espais com el Centre Cívic de Riells, l'Ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras i el Teatre Auditori Polivalent. Enguany la programació torna a posar en valor el talent local amb l'implicació del músic i veí del municipi Dic Dem, alhora que reforça la seva projecció fora del poble. Ho explica la regidora de Cultura, Maite Escobar.
3: El festival ja té una trajectòria i un lloc dins del panorama del jazz que va més enllà del municipi, que salta, no?, aquestes fronteres. I, a més, però igualment continuem sent un festival petit i que té aquesta mirada de proximitat. De fet, jo sí que m'agradaria destacar la figura del Dic Dem, que aquest any justament també participarà amb una de les actuacions, però el dic és veí del municipi, té vinculació també amb la nostra, amb l'escola de música, i a més és la persona que ens fa tota la proposta musical, i per nosaltres aquest any doncs també té aquest punt de posar en valor aquest talent que tenim a casa i que no sempre se'n parla.
0: La cartellera s'obrirà aquest dissabte amb el trio de Joan Garrover, Dic Dem i Lluís Ribalta. I diumenge a l'Ermita de Mont-ras acollirà el Time to Time Trio acompanyat del reconegut vibrafonista de Nova York, Christos Rafalides. El cicle continuarà el 27 de setembre amb Maria Gil Quartet i es clourà el 4 d'octubre amb Ivo Uller Swing Quartet, una darrera actuació que s'enquadra dins del 36è Festival de l'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
3: 11 anys que portem ja, que continuem apostant per la... Doncs per això, per portar la cultura al municipi, per generar espais de trobada al voltant de la música i per fer que Bigues i Riells també sigui un lloc important dins del circuit cultural i de jazz del país.
0: D'aquesta manera, Bigues i Riells del FAI revalida la seva aposta de tardor per la música en directe i es consolida com una de les cites de referència amb el jazz a la comarca. I abans de passar el temps, anem a fer un petit repàs de les activitats d'aquest cap de setmana a Caldes de Montbui i a Bigues i Riells, perquè a Caldes de Montbui teniu el dia 19 la projecció i el col·loqui de Tres Adioses i el diumenge la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de setembre. També teniu Vudú Jazz al Centre Ateneu Democràtic. I a Bigues i Riells del Fai, més enllà de començar el dissabte el Festival de Jazz, també teniu un curs internacional d'Aikido el dissabte 19, així com un cicle de caminades al Bertí, als Sots del Figaró. I també diumenge continua el curs internacional d'Aikido.
4: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquest cap de setmana de festa major a Sant Feliu, perquè, òbviament, no volem. que plogui, sinó que volem que faci sol, no molta calor, però sí sol. Com sempre, ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Benvinguts a la informació meteorològica. Encara impactats per tempestes d'ahir. Quines tempestes que vam tenir. Més de 50-60 litres a la nostra zona. Realment una pluja molt, molt important. I una baixada de temperatures. Tot això va acompanyat d'una clara baixada de temperatures. Però més destacable va ser això, les tempestes, que van ser molt i molt importants. Les nostres comarques, les nostres poblacions. Feia molts dies que no plovia d'aquesta manera. Va anar molt bé, va anar molt bé per tot. Però potser fins i tot una mica massa d'aigua, una mica massa de litres, perquè és que va ser realment espectacular la tempesta que vam tenir ahir. Com deia, baixar la temperatura s'ha notat avui, a la nit, també durant el dia, han baixat força les temperatures, les màximes els ha costat superar aquests 25 graus, i això no durarà pas tot el cap de setmana, ben al contrari. Avui encara hi ha nuvolades també de tarda, no és impossible que caiguin 4 gotes, res a veure amb el que va passar ahir, absolutament res a veure, no plourà tant ni molt menys, plourà molt menys. Les temperatures avui es costarà arribar, com deia, aquests 25 graus. La nit tornarà a ser fresca, ja són fresques les nits, això sí que no es recuperarà, al voltant dels 15 graus, o fins i tot més baixes a les zones més fredes de les nostres poblacions. Demà, temperatura màxima ja pujarà una mica més. Hi haurà unes nuvolades també de tarda, sense pluja, i les màximes superaran els 25 graus. I de cara al cap de setmana, les nuvolades de tarda desapareixen, farà un sol molt important, molt assolellat, o sigui, un dia molt assolellat, tant dissabte com diumenge. Potser poden créixer 4 núvols a tarda del tot inofensius, molt poca cosa, i les temperatures pujaran. Ja dissabte i diumenge, màximes de 27, 28, 29 graus. Temperatures una mica càlides a les hores centrals del dia. Les nits no, les nits, com deia, queden tocades, mínimes de 14, 15 graus, fins i tot més fred, com hem comentat abans, a les zones més englotades, més fredes dels nostres pobles. Que tingueu un gran cap de setmana i que vagi tot molt i molt bé. Ens escoltem la setmana vinent amb una nova predicció del temps. Adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 17 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

do, do, do.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions de l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català en la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
3: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
2: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
4: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
2: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Així que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
6: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
6: Vinga.
5: Quant val? T'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
6: Doncs,
5: ho repeteixo?
6: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
7: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
6: Les sardines. Les havia oblidat del tot.
7: Ja. També ho vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
6: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
7: Ah, la del dibuixant.
6: Sí, sí, sí. Hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
7: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
6: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots...

0: pots perdre.
1: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
2: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és de 1,50 € el quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims a mi i a l'oient de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí a la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores, la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa. I em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment. Tant el poble com el que és la botiga em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi, que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona!
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar, per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc...
2: Gent jove, no? Relleu sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, a arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema número sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí. O sigui, està ella tenint 2 dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer, fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa, igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans, és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i demés. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles, Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, més que res, perquè, clar, les opinions de un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Et venen a trucar el timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí. O em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo, durant molts anys, vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona, on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Pereira. Tu ets d'aquests? Com el fas tu, el pa, i en quins horaris?
4: Jo, en un principi, entrava a les 12 de la matinada. I allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador. Que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que pot aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid i estic aconseguit entrant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do, sí, eh?
4: Sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1-2 del migdia els dies que queda producte i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
2: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
2: Molt bé. Cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada. Més que res per... Bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot amb... en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa, com es veia abans, i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
2: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc. I aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner o tens família que es dediqui a la cosa del pa o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De... Quan era ben petit ella em va com... iniciant aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic. I a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa. I a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i demés.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga. Sí, crec que venia amb un diari i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores, sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit, que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman, al curs ja professional, per poder dedicar-me. I ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment, tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
2: Mm. I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi, no? Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
2: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fa un poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut, que no has tingut cap moment de dubte.
4: No. O sigui, realment, en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sembla que dic de canviar. Ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso. Però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer. Perquè en el moment que dubtes, jo directament ja diria, no ho facis. Perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca, que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser el Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit, així, més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman, que en un principi no vaig caure que era ell, fins que es va treure la gorla, les ulleres de sol, no el vaig reconèixer. Però així del celler, no, encara no.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé, el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols. Sí, sí, sí. Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregeixo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi. I va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre, perquè és una llàstima.
2: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte, per poder oferir més productes, sí, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè el foc, cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per dir, econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid. Però, clar, en altres productes més...
2: Diguéssim, tot el que són croissants...
4: Sí. Allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
2: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens, et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm. O sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, eh? Que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54, amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
2: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
5: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí, sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
6: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, eh? Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi el del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem. I serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat de l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, a UAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
7: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
7: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
7: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
8: És un conjunt de peces de cristall de roca d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
7: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
8: sí,
7: Anna?
8: Sí, sí.
7: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. Eh? I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
7: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
8: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas doncs, procedent d'Age, de la parella en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que de fet els escacs, que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
7: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues, són, és molt interessant
7: són,
1: aquesta història.
7: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals del segle XX s'incorporen doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
7: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs i són a l'Orient Mitjà.
8: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas de cristall de roca, de més transparència. I les negres, que no eren negres en aquest moment, sinó que hem de pensar que també és un cristall de roca amb color rosat, és la part del joc doncs, que a finals del segle XIX se'n va cap a París i finalment doncs, la família Mirà de l'Amir de Kuwait les acaba adquirint el 1981 i el 1983 doncs, s'entren en aquest Museu Nacional de Kuwait.
1: Àger, París, Kuwait. I escolta, Eric, Déu-n'hi-do el viatge. I això del cristall de roca que diu la Clara, exactament, què és?
7: Doncs aquella època, l'època dels escacs que estem parlant, era un producte de luxe i superexclusiu i, com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
8: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix... El seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, el cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10. I, per tant, és més fort, més dur, que l'acer o el metall d'època medieval.
1: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
7: Home, déu-n'hi-do, quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
8: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
1: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
7: Sí, sí.
1: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
7: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
1: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
7: exacte,
1: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
7: De la seva dona.
1: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
7: Correcte.
1: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
7: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
1: Som-hi, Marga, on vulguis.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Pots dir meua, eh?
9: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
1: Perfecte. Molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, ara mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Sona una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
2: Anna, et volia fer una pregunta.
1: No digues, sé si, digues.
2: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
1: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs, tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
2: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, Mora Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
1: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
2: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
3: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
2: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A Mora Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
1: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a Moraplay.
2: Exacte, per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
3: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
1: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de Moraplay a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
2: Mira, Anna, ha estat tot un talisma.
3: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiguer, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
2: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
1: Ostres, i com ho portes?
2: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
1: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
2: Et donaré totes les exclusives, Anna.
1: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
2: Exacte, t'espero allà, no?
1: Vinga, fins aviat.
2: Fins aviat.
4: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
1: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
5: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
1: Ah, com que tu ja... Tu
5: bueno,
1: tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
5: Vaig estar una tarda.
1: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
5: Vinga.
6: Doncs...
7: M'he de provar molt.
6: Bueno, has d'estar relativament a prop.
7: Així?
6: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa. I a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
7: Rambla 54. A la meva ràdio local.
6: Perfecte.
7: Faig bé, eh?
6: Sí. Qui té art, té art.
8: A la Selva del Camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
9: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
8: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador, i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
10: Bueno, pues nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, pues aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan d'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els tres grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs van baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres se vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares se van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu encara els tenim tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
8: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda. I quan s'acaba la jornada, encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
11: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el Matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, nen, què vols fer? Llavors, amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré. Més per ma mare que per mi.
8: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
11: A Vilallonga, el Morell, s'ha quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, el Mocí Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i li és bo.
10: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i diuen és que el meu carnisser és jubilat. El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar? Doncs vinc a fer cap aquí a la selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu, la llengua, i vaig a les botifars o anant-se'l combinant.
11: Cuinant, i llavors vostè, ves allà, ves a cal Miquel, ves a cal Daniel, ves a cal Anton, que no fallarà.
10: Però gent de fora, abans també era molt diferent, perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, a l'estiu hi havia una venda diferent.
11: Bueno, el que passava per Setmana Santa.
10: Exacte. I ara ha arribat a l'agost, i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix, d'aquí van a fora. I busques algú i quan arriba un pont, ara queda això. I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm la llata, guarda'm el tall rodó, guarda'm això. I tot això ja ha canviat un món, eh?
8: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. Com hem dit, Casa Daniel busca relleu.
9: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser, i sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem, vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Papito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, ho seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però el meu tinc ganes que segueixi.
11: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, el nostre, almenys el meu cas, és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, hi tinc les bosses, el producte, les bosses d'empassar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil. No és molt més difícil. Però bueno, i a més, sí, la continuïtat no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina, i ja està, vull dir... Si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que hagués dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats, i punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
9: Com a la gent normal.
11: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, ja en tinc prou.
9: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve, jo l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-se com tots i ja la vaig seguir Déu. L'últim tancarà la porta.
11: Un tall. I em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada, a mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs, i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan te veuen l'autònom, que si fa mal la cama has d'estar allí, si fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això,
9: diuen,
11: més de vacances,
10: pagues ponts, aqueductes i sandallos, tot això, això és història. Ja.
8: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Cal Anton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
12: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
13: Ostres.
14: Rambla 54, Marta...
12: Amana Morgades, Valldosera.
14: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Vale, un altre cop.
14: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Perfecte. Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, en total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
4: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
3: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
5: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
6: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
3: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
7: No em dóna la gana fer-me gran.
8: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i, juntament amb Feijóo i Albiol, hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost, i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
3: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
2: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors a la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la Sea Otter Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.
4: We're going to dance and have some fun.

històrics o còpies d'ells, tractats, partitures, textos, tot el que sigui possible per interpretar aquesta música el més semblant possible a lo que es feia en l'època. Avui us vull presentar obres d'aquí, obres de la península, ja que sempre que parlem de música antiga ens venen al cap compositors com Bach, Vivaldi, Mozart, però aquí tenim molta música meravellosa, com aquest fandanguillo de José de Nebra, interpretat per Il Dolce Incontro, amb Rafael Quirán com a sopranista, Francesca Sales, mezzo-soprano, i el director Víctor Llosà, el violí i la direcció, gravat en el 27è Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola. Amb tots vosaltres, Tempestad Grande Amigo.

Hem pogut escoltar aquesta magnífica interpretació de Tempestad Grande, Amigo, de José de Nebra. Nebra va ser un compositor nascut a Calatayud el 1702 i va morir el 1768 a Madrid. Va ser un organista molt destacat per la sarsuela barroca. La sarsuela és un gènere musical teatral desenvolupat aquí a la península. Vindria a ser la nostra òpera, on tenim unes parts cantades i unes altres recitades, sempre acompanyat d'una teatralització. Continuarem el programa amb obres del Renaixement. Tirem bastant enrere en el temps i en aquest període potser ens sonen compositors com Josquin des Prez o potser Dufay o algun d'aquests, però no, avui el que escoltarem seran compositors d'aquí de la península. Escoltarem tot seguit a Juan de l'Encina, un compositor nascut a Salamanca el 1468, que no només era músic i compositor, sinó també poeta i autor de teatre. Tot seguit escoltarem el villancico Fat a la parte. Però què és un villancico? Nosaltres, quan pensem en aquesta paraula, sempre ens ve al cap doncs, cançons de Nadal, no? Però en aquesta època els villancicos eren cançons de la vila, és a dir, cançons que parlaven

una mica del dia a dia, d'amors, de desamors, de rivalitats. Ara escoltarem una cançó que tracta d'un assassinat. Si escoltem la lletra, podem escoltar com al principi és ben solemne, dient: si us plau, feu-vos enrere, que algú ha mort a la dona de Mitzer Kotal. Aquesta obra després dona un gir inesperat on la música comença a ser molt més alegre i explica com aquest senyor Mitzer Kotal es troba la seva dona al llit amb el seu amant, un espanyol que per força i per art ha sortit il·lès per la finestra. Juan de l'Encina tenia un rival italià, el qual era Bartolomeo de Trombozzino. Aquest compositor sabem que va assassinar la seva dona i amb aquest pseudònim que Juan de l'Encina posa, Mitzer Kotal, ens fa una referència directa en el nostre rival Bartolomeo de Trombozzino. Amb tots vosaltres, Fata la parte de Juan de l'Encina interpretada per el grup Sauk Ensemble.

Aquesta versió que acabem d'escoltar em fa especial il·lusió posar-vos-la. Per què? Perquè és un disc en el qual jo hi he participat com a flautista a la meva vida professional, també a part de fer aquest magnífic programa de ràdio. Soc la directora d'aquí de l'Escola de Música del Poble i també toco en diversos grups i en diversos ensembles fent música antiga, i és per això que us presento aquest programa tan meravellós on anirem descobrint aquestes obres. Així que acabem d'escoltar Fatal Aparte i seguirem amb una altra obra una mica més allunyada. Anirem ara cap al classicisme. Estem a punt d'escoltar una obra de Carles Veguer, compositor, que neix a Barcelona el 1768 i mor el 1808. Va ser organista i compositor de la Catedral de Barcelona. Amb tots vosaltres, aquest preciós concert per dos fagots i orquestra en fa major amb els intèrprets Josep Borràs i Carles Cristòbal, amb l'acompanyament de l'Orquestra Acadèmia 1750.

Acabem d'escoltar aquest magnífic concert per dos fagots interpretat per Josep Borràs i Carles Cristóbal amb l'acompanyament de l'Acadèmia 1750, orquestra que tenim molt a prop aquí de Sant Feliu. Tenen la seu a Caldes de Montbui, així que realment és una orquestra de quilòmetre zero. I ara continuarem amb el mateix període, el classicisme, amb una altra obra de quilòmetre zero, el dueto en sol major de Manel Pla, interpretat per Joan Bosch i jo mateixa, d'Aina Mateu. Aquesta obra va ser gravada el 2023 aquí al costat, a Caldes de Montbui. Amb tots vosaltres, dueto en sol major de Manel Pla.

0: Acabem d'escoltar aquest duet en sol major de Manel Pla, interpretat pel Joan Bosch i jo mateixa, d'Aina Mateu. Manel Pla va ser el mitjà de tres germans, els quals van tenir tots tres una gran carrera musical, però cal dir que el nostre protagonista, Manel Pla, va ser l'únic que no va anar per tota Europa. Ell es va quedar tota la seva vida a Espanya. Va ser un actiu instrumentista, va ser compositor, oboista, clavecinista de la Cort de Madrid.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
0: Ens quedem a prop, ens quedem per Madrid, on Gaspar Sanz va morir el 1710 i on ara escoltarem una magnífica interpretació de Paseos por el Cuarto Tono i una giga por el mismo punto de Gaspar Sanz a la guitarra amb Xavier Díaz Latorre i a la percussió Pedro Esteban.

Aquesta obra va ser gravada al 2013 per Xavi Díaz Latorre i Pedro Esteban sota el segell discogràfic de l'Auditori i també va ser interpretada amb un dels instruments que trobem dintre el Museu de la Música, la guitarra dels Lleons, que és la que li dona nom en aquest àlbum. Com va dir Jaume Yats, musicòleg i antic director del Museu de la Música, el so que produeix la guitarra dels Lleons és realment excepcional. És translúcid, transparent, comunicatiu, i això en una guitarra del voltant del 1700, que té aquesta peculiaritat, que sobre la tapa hi ha uns lleons, uns ocells i uns conills que afegeixen un cert misteri a què volia dir aquesta simbologia. Ara escoltarem, per continuar el programa d'avui, a Manuel Narro, un compositor valencià que va néixer a la pròpia ciutat de València el 1729 i va morir el 1776. Escoltarem el concert de clavicèmbal interpretat per Sílvia Márquez i el seu grup La Tempestat.

Acabem d'escoltar aquesta magnífica interpretació del grup La Tempestat amb Sílvia Márquez. El clavicèmbal constava de tres moviments, Allegro, Andante, Allegro, una obra realment molt completa gravada el 2015 a l'Auditorio Nacional de Madrid. Ara anirem ben enrere en el temps, anem a l'època medieval. Estem a punt d'escoltar aquesta obra Santa Maria Strela d'Odia, que pertany al conjunt de 427 composicions en honor a la Verge Maria, denominat Cantigues de Santa Maria. Aquestes obres, escrites en galaico-portuguès, es van composar dintre de la cort del rei Alfons X el Savi durant la segona meitat del segle XIII. Així que us deixo amb aquesta magnífica versió de Santa Maria Strela d'Odia, cantiga número 100, interpretada per en Jordi Savall, Hesperion 21, la Capella Reial de Catalunya.

Després d'haver escoltat aquesta meravellosa versió de Santa Maria Estrelado Dia de Jordi Savall i Hesperion 21, m'agradaria recomanar-vos alguns concerts que podreu disfrutar la propera quinzena. El primer és el dia 26 de gener a les 12 dintre del Museu de la Música en el cicle Un cafè amb notes antiga, on no només podreu disfrutar de la interpretació de grandiosos músics d'antiga, sinó que també us donaran una miqueta de cafè per poder desgustar aquesta música amb més d'un sentit. I també dir-vos que dintre del Liceu, el dia 29 de gener, s'estrena Idomeneo de Mozart, interpretada per la Freiburg Baroque Orchestra sota la direcció de René Jacobs. Així que aquestes són les meves recomanacions per aquests propers 15 dies i ara sí, acabant el programa, us deixo amb la obra No hay que decirle el primor, una jácara interpretada per l'Acadèmia del Piacere sota la direcció de Fami Alcai, també amb els intèrprets Arcángel, Mariví Blasco i Vicente Parrilla. Tot això amb una mescla de música antiga i flamenc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: La síndica de Greuges demana un gran pacte de país per erradicar el sensellarisme. Jordi Fortià.
3: Esther Jiménez Salinas reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
2: Justícia demana explicacions a l'empresa de transport.

0: en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
1: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària.
2: La doctora Sílvia Simó, responsable mèdic de la coordinadora, assegura que s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
3: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions. Això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-hi resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol rep l'Elx a casa en el primer partit de la jornada.
4: Els blanquiblaus inauguren la setena cita del calendari de la primera divisió. Els de Manolo González volen arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria contra el CUE de la Lliga.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. De mica en mica s'ha anat obrint el cel a gran part de Catalunya i tot i que aquest matí encara s'ha produït algun xàfec bastant intens a la costa barcelonina, tot això va de baixa. En qualsevol cas, encara el que queda d'aquest divendres, alguns núvols més potents tindrem a cavall de les comarques de la costa barcelonina, també al prelitoral i cap al sud de Girona, independentment al prepirineu, a les serralades del nord del país. De forma molt local, tornaran a caure alguns ruixadets, però no esperem que siguin ni generals ni gaire importants. Els més probables, al delta del Llobregat, a la costa del Garraf o la del Barcelonès. Quan més cap a ponent, més clarianes i un temps avui més suau que ahir. I de fet, aquesta suavitat, o per què no dir-ho, una altra vegada una mica més de calor, serà palesa en vista demà i el diumenge. Anirà a pujar la temperatura les properes tardes i de pluges poquetes. Només el dissabte, al voltant del migdia, algun ruixat molt i molt local a la costa de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs comencem parlant per un accident a la C58 a Montcada, on han topat uns 3 vehicles, concret en sentit Terrassa. Ara ja s'ha obert un carril, però n'hi havia 2 detallats, s'ha degut a tallar també momentàniament en un altre moment, i ara hi ha 4 quilòmetres i mig de lentitud. Com és de sortida, això també arriba a la retenció d'extra C58 a Trinitat i, per tant, les rondes estan també molt carregades en sentit Trinitat, tot i que també durant la tarda aquestes dues rondes han patit diverses incidències i hi ha molt volum de trànsit. Com és operació sortida, també tenim la P7 amb aturades a Montornès en sentit Girona, Castellbí en sentit Tarragona 7, a Gelida hi ha 7 quilòmetres més arran d'un accident, una avaria a Ulldecona, per tant, molt moviment. No vaig fer la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals als propers 10 anys.
4: És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional contra el sensellarisme que ha plegat govern, una 50ena d'ajuntaments i entitats del tercer sector i que ha acordat 35 mesures per erradicar-lo.
0: Carina Beibé.
5: La síndica de Greuges està taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost.
5: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base

0: al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar els sense llar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: Tot plegat el mateix dia que milers de migrants han quedat fora del nou campament instal·lat al port de Ceuta després d'un trasllat amb tensió i corredisses.
2: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones per quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
2: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals, per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Irídia, Òmnium i l'ANC s'han queixat que en la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
1: Doncs bé, Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler precisament per aquest servei de traducció.
2: Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici. S'han referit a aquest cas al president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i al conseller de Cultura, Ernest Urtasun.
4: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I es vulneren en termes lingüístics quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
5: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, pues, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Espanyol, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
2: Els grups també reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
1: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca.
2: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
1: Mont Carvajal.
6: El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
7: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
6: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
8: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
6: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
1: En successos, investiguen la mort d'un pres de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. L'agressió s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV.
9: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. Des de la presó han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: I tornant a matèria judicial, aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la fiscalia li els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme. Persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
1: En matèria de salut, investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs.
2: Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya.
1: Maite Polo.
12: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
13: Estamos focalizados en esta necessitat clínica que al dia de hoy no està cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás o por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados.
12: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita a Vic.
2: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
1: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
14: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
15: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
14: A la Catalunya Central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
1: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a l'ampliació. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
16: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
17: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
16: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
1: Jornada de vaga a les biblioteques de tot Catalunya per un conflicte laboral que segueix encallat.
2: La crida arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida iniciada al maig a les biblioteques de Barcelona. La mobilització la promeu la intersindical, la CGT, i s'adreça a tot el personal de les biblioteques públiques d'accés lliure i bibliobusos.
1: La vaga s'emmarca en un calendari que preveu noves jornades de protesta els dies 16 d'octubre, 13 de novembre i 11 de desembre i està convocada després d'una aturada a principis de setembre a Barcelona que es va plantejar com un toc d'atenció just a l'inici del curs. El conflicte que fa mesos que està enquistat a la capital catalana, ja es va estendre a la resta del país amb una convocatòria just abans de la selectivitat. Les reivindicacions dels treballadors davant del Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona abasten tres àmbits claus: horaris, salaris i seguretat. I qui també estan en peu de guerra són els bombers. Centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar més recursos davant els reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. La manifestació ha coincidit amb la reunió prevista amb el govern català per avançar posicions.
2: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
18: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
2: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
1: Doncs Barcelona, precisament, crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
2: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
19: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
2: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret del tanteig i retracte.
1: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro.
20: Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara, a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
21: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
20: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a les jornades castelleres de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascos seran d'implantació gradual i les màscares d'utilització voluntària.
1: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
0: Així és, ja ha començat la Setmana del Llibre en Català i l'ambient aquí és immillorable. S'espera que es mantingui durant els pròxims 10 dies un passeig que s'ha convertit en un gran eix lector a peu de carrer, amb expositors de literatura, còmics, ciència-ficció, natura i no-ficció i propostes per totes les edats. La Setmana del Llibre en Català arriba enguany a la seva 44a edició, amb 98 cassetes, 282 segells editorials i més de 350 activitats entre presentacions, converses, activitats familiars i propostes pels més joves. Podrem trobar des de 24 itineraris literaris guiats, fins i tot signatures d'autors i moltes més activitats amb molt de públic que els expositors esperen amb moltes ganes. Recordem que l'accés a tot el recinte és gratuït i els horaris habituals són de 10 del matí a 8:45 del vespre. Una oportunitat única per passejar, descobrir novetats i sobretot per gaudir de la lectura en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol dona el tret de sortida a la setena jornada de la primera divisió masculina rebent l'Elx a les 9 de la nit. El conjunt visitant és l'actual cué de la classificació i encara no ha guanyat cap partit en el que portem de temporada. Manolo González, entrenador dels Pericos, recalca la importància de marxar l'aturada de seleccions amb una victòria.
3: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar, el que diem sempre. Quan hi ha una aturada pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Qui també juga avui és el Barça, la primera divisió femenina. Les blaugranes ja són a Vitòria, on a les 8 del vespre disputaran el quart partit de Lliga contra l'Alavés. Les catalanes són clares favorites per emportar-se el triomf. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
4: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat l'extrem neerlandesa Kathleen Jendricks, qui arriba cedida del Twente dels Països Baixos. Més coses, en futbol sala d'aquí a pocs minuts, a partir de 7:45 del vespre, juga el CatGas Energia. L'equip de Santa Coloma de Gramenet buscarà el primer triomf a la Lliga a la pista de l'Oparrulo. Uri Santos és jugador de l'equip català.
5: És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i res, hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho. Nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, tenir la pilota, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs poder aconseguir la victòria.
2: I a les 9 de la nit el Barça rep el Peníscola en la segona jornada de la Lliga. Els culers volen continuar sumant de 3 en 3 al Palau Blaugrana. És Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
6: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada. Un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca. Así que vamos a tener que estar muy, muy concentrados si queremos sacar algo positivo.
2: En bàsquet, el Girona i el Lleida es veuran les cares a partir de les 8 del vespre en directe per la xarxa Més, en una amistosa Sant Hilari Salcam. Sergi Guiu, UAU Ràdio.
7: Dos equips que ja es van enfrontar ara fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana de Sevilla, on l'Ilern a Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
8: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no ens vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora.
7: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
2: I en hoquei sobre patins, l'Ali, tenim en joc ara mateix un Catalunya-Portugal masculí a la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. A 11 minuts per acabar la primera meitat es manté l'empat a 0.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
14: L'exploració dura. Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
15: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 17 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que 4 dies amb música, cultura popular i un pregó mantingut en secret donen el tret d'inici avui a la Festa Major de Sant Feliu. Es reforça el dispositiu de seguretat de la Festa Major amb un punt lila itinerant. L'energètica impulsa els sistemes d'autoconsum col·lectiu a dos pobles del Moianès i el Vallès Oriental.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 17 de setembre explicant-vos que... Avui sí, avui ha arribat el dia. Sant Feliu de Codines dona el tret de sortida a la Festa Major 2026 i durant els pròxims 4 dies els carrers, les places i els espais del municipi s'ompliran d'activitats, música i cultura popular. És per això que des d'aquest informatiu volem fer-vos un petit recorregut per alguns dels moments dels quals podreu gaudir durant aquests dies, perquè, com hem dit, n'hi ha per tots els gustos, des dels més petits fins als més grans podran gaudir d'aquesta festa. Així que ara anirem avançant per aquests dies i descobrirem què ens espera, abans, això sí, de desitjar-vos una molt bona festa major. I una festa major no comença sense el seu tradicional pregó. Com sabeu, quan acabi aquest programa, des d'aquesta mateixa emissora podreu seguir-lo en rigorós directe per a aquelles veïnes que no hi puguin assistir. Ara bé, què passarà exactament durant aquest pregó musical? Doncs bé, ni tan sols la regidora de Cultura, Caral Vinyals, ens ho pot explicar perquè es manté en absolut secret.
2: Però bé, tenim moltes ganes que comenci, que tothom la gaudeixi molt. I aquest pregó, jo continuo dient que encara no sé tots els detalls d'aquest pregó, perquè dins de la comissió de festes doncs tenim la comissió del pregó, que és qui organitza aquest esdeveniment. I fins que no sigui en directe no ho acabarem de saber. Molt recomanable. És organitzat des de la comissió de festes i segur que estarà molt bé.
0: Així que, si voleu descobrir què han preparat, tocarà esperar uns minutets més. Però ara la festa major només acaba de començar, perquè quan estiguin a punt de tocar les 12 de la nit, serà el torn del corretraca nocturn, aquest tret d'inici amb seguidament del correbars i de la festa del col·lectiu Fulflama. Això sí, el corretraca nocturn i el corretraca circular de divendres tenen algunes diferències. Ens ho explica el Pol Puello, membre del grup del Correfoc, el Fulletí de Fantasma.
3: El nocturn és més esbojarrat, normalment sempre posem una metxa més ràpida i doncs és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom. Una metxa més lenta, doncs donem més espai entre els trons i que permet córrer molt més en aquest ambient més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi.
0: I si aquesta nit toca la versió més esbojarrada, divendres, com us avançàvem, arribarà la corretraca circular. Enguany, les obres de la plaça Josep Humbert Ventura han obligat a modificar-ne el recorregut, que sortirà i acabarà a la plaça de l'Escletxa. I després del foc, Sant Feliu no afluixa. Divendres al matí també hi haurà el Cercavila dels Geganters, que començarà a 11:15 a la Font dels Albers i recorrerà el municipi per arribar a l'Escletxa. I a partir d'aquí toca preparar-se, perquè la tarda ve carregada. Tobogan d'aigua al camp de futbol, activitats pels joves, rock per xics, torneig de Nintendo Switch, futbolí humà, burro català i altres propostes per triar i remenar durant la tarda. I entre tanta activitat arriba el moment més esperat pels més petits. És que a les 8 del vespre serà el torn del correfoc infantil. I aquí el foc canvia perquè els protagonistes passen a ser els més venuts del grup del correfoc del Fulletí i la Fantasma.
3: El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord? i envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia és evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir.
0: La pirotècnia, com ens explicava el Pol, serà diferent i el públic també hi té un paper important, amb la recomanació de viure aquest correfoc des d'un espai especialment pensat pels infants i les famílies. I a més, enguany també tindrà un final diferent. Les obres de la plaça, com ja han comentat, han obligat a buscar nous espais i el correfoc infantil acabarà al pati de Can Buixó. I no patiu, perquè el foc encara no haurà dit l'última paraula. Tu, ets tu la que em fa feliç, ets tu la que em fa feliç. I dissabte al matí també hi haurà espai per l'esport, perquè arriben les curses tant infantils com adults d'enguany, la cursa de Marrecs, la Milleta i la 46a edició de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Casart seran les encarregades d'obrir les activitats de dissabte. Però si voleu descansar fins tard i anar a fer el vermut, Can Buixó acollirà el vermut musical amb una veu codinenca que torna a casa després d'un temps a Liverpool. Ella és la Mariona Mir i ho farà en format duet, combinant versions amb cançons pròpies. Això sí, serà la primera vegada que presenti les seves pròpies cançons a casa seva, a Catalunya. Ens ho explicava així ella mateixa.
4: I la veritat és que estic molt contenta. Serà un duo, tocaré amb l'Africa Blades, la pianista, i a les veus també estarà. I farem un conjunt de versions i també de cançons pròpies del meu projecte, que serà la primera vegada que les toco aquí a Catalunya, i estic molt contenta.
0: Però les activitats de dissabte no s'acaben aquí. Caral Vinyals ens recorda algunes de les activitats de dissabte a la tarda.
2: La gincama amb bicicletes, que són d'aquestes dues últimes activitats que he dit, el vermut, la gincama de la plaça del Gurugú, vam començar l'any passat a fer-les i van tenir molt èxit i hem decidit mantenir-les, les cercaviles dels gegants, el torneig de Nintendo Switch a l'Espai Jove, llavors l'hoquei, el concert de Festa Major al Centre Cívic amb el Ball, la nova tabalada, que a més els nou matabalis porten moltíssimes colles convidades, o sigui que lluirà molt aquest acte, i llavors ja acompanyaran doncs, els nou matabalis acompanyaran el correfoc adult que passarà per diferents carrers de Sant Feliu.
0: I ara sí, toca el correfoc adult, un correfoc que, com en l'infantil, ha patit canvis i que enguany acabarà a la C-59, concretament al Pla de l'Os, i començarà al pont de Can Xec. Ho explica el Pol Puello.
3: Doncs que la gent es vagi trobant, a part dels diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs, és aquesta plaça, amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs, deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10, 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
0: I si parlem de festa nocturna, més enllà de les barraques amb les Coco o les festes del col·lectiu Full Flama, hi ha qui celebra els seus 25 anys. Tant divendres com dissabte, el col·lectiu de DJs La Tienda punxarà els millors temes de màquina al Centre Cívic, a la sala de discoteca. Escoltem Francesc Esturgó, membre de La Tienda.
5: Ho fem a través d'una selecció musical que creiem, pues, tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte. Fem una tria diferent, perquè sempre hem fet doncs, una miqueta com el divendres, una mica més underground, la música, una mica més selecta, no? per un tipus més de públic en concret, i el dissabte doncs, sempre hem fet doncs, una mica més la música comercial, ja que creiem que el dissabte és el dia que més gent surt del poble, i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
0: A més d'aquest espai, n'hi ha d'altres amb música variada tant a la Carpa Jove com a l'Espai Barraca. I arriba diumenge i amb ell l'últim dia de la festa major, que ara mateix segur que a tots ens queda molt lluny. Perquè el diumenge, igual que alguns tornaran a casa per descansar ben d'hora al matí o ben tard a la nit, hi ha qui s'estarà preparant per reprendre una tradició que l'any passat no es va poder fer. És el cas del Ball de la Filada, que enguany torna el diumenge de festa major a 1:15 amb quatre petites noves incorporacions. Ho explicarà Bàrbara Dorca, membre del Ball de la Filada.
6: Doncs, com cada any hem estat una miqueta com boges buscant, sobretot homes, que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prou homes i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes. I hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys.
0: I és que aquesta idea de mantenir vives les tradicions i fer-les arribar als més joves apareix també en altres activitats de la festa major. Perquè al final, una festa major sense entitats, tradicions i cultura popular i al carrer no és una festa major. Caral Vinyals, regidora de Cultura, ens deia el següent.
2: I tant. Jo sempre ho dic, que em sembla que és el 60% de l'activitat del programa de Festa Major, les organitzen les entitats i que sense elles seria impossible, perquè al final darrere de cada activitat hi ha moltíssima feina, moltes hores de preparació, i que al final aquesta feina voluntària és molt necessària per poder arribar a tothom i a tots els gustos també de tota la població.
0: I ara sí, anem arribant al final, un final de festes en comunitat, entre veïnes. El tancament, com des de fa enguany 5 anys, torna a ser el sopar dels Macalu. Tot i el canvi d'ubicació que ens xifreda, des del Cau Macalu veuen un canvi positiu pel que fa a tancament conjunt de la festa major. Escoltem a la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, del Cau Macalu.
7: No, com que hi ha les obres de la plaça, aquest any ho hem de canviar. De fet, ho movem a Can Xifreda i tampoc hi ha focs artificials. Hi ha un altre tipus de dinàmica, que és una mena de concurs de veure qui coneix més Sant Feliu. Però nosaltres hem apostat igual per fer el sopar. És una manera molt bonica de tancar tots junts la festa major, sí. També de fer-nos conèixer com a cau i de mantenir la tradició.
8: Sí, que al final portem 5 anys fent aquesta activitat i pensem que és molt bonica per poder tancar en condicions festa major i al final pues, tancar l'estiu. Llavors, no volíem dir que no, tot i que es fes en un altre espai. Igualment, Can Xifreda també és un espai molt bo per fer aquest sopar, perquè la veritat és que pot quedar molt maco. Llavors, bueno, animar tothom que vingui, tot i que no hi hagi pocs d'aquest any, fer un diumenge de festa major diferent i celebrar-ho tots junts al final.
0: Un final diferent, però amb la mateixa voluntat de mantenir una activitat que ja fa 5 anys que forma part del final de la festa major. I entre el pregó d'avui dijous i aquest últim sopar, 4 dies compliran Sant Feliu d'activitats. Foc, música, cultura popular, activitats infantils i juvenils, esport, tradicions i, sobretot, les ganes de fer comunitat en una nova festa major. I també amb un altre element que enguany torna a tenir protagonista, la voluntat de fer una festa segura. Per això totes les entitats que organitzen festes nocturnes han rebut formació per prevenir i saber actuar davant de possibles situacions de violència sexista. Aquesta festa major també hi haurà punt lila i punt de salut, però a més hi haurà 2 persones del punt lila en itinerància que recorreran el recinte i els espais de l'entorn.
2: Per començar, nosaltres amb totes les entitats que fan festes a la nit ja hem fet doncs, aquesta formació per saber com actuar i com prevenir doncs, les actes de violència sexista. I a més, aquest any hem posat el punt lila i el punt salut cada nit. I el punt lila, a part de doncs, el punt estàtic, diguéssim, la carpa, també compta amb 2 persones més que voltaran per tot el recinte, fins i tot l'exterior de la festa, perquè puguin detectar doncs, qualsevol situació.
0: I és que això ja ho teniu aquí. En breus començarà la Festa Major de Sant Feliu de Codines, una festa major marcada potser pels canvis d'espai, però que ha estrenat activitats que manté i recupera tradicions. Des d'una codinenca, i jo personalment, us desitjo que gaudiu molt de la Festa Major. Ompliu els carrers, balleu, escolteu, gaudiu del foc i de l'esport, que descobriu què us depara el programa i, sobretot, feu la vostra. Així que només em queda dir, bona Festa Major, Sant Feliu de Codines!

0: Durant aquest any, l'empresa pública l'Energètica ha posat en marxa els nous sistemes d'autoconsum col·lectiu. A les nostres comarques en trobarem un al Moianès i un altre al Vallès Oriental. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: La novetat d'aquest sistema és que permetran subministrar l'energia neta sobrana a d'altres equipaments públics de la Generalitat situats en un radi de 5 quilòmetres d'aquests. Daniel Pérez és el director general de l'Energètica i posava l'exemple d'un equipament que utilitza aquest mateix mètode al Pirineu.
2: Avui estem a l'Institut de la Valira, on hem fet una instal·lació de 129 quilowatts. Només el 16% de l'energia que genera aquesta instal·lació va pel consum de l'institut. D'aquesta manera, ens permet aprofitar al màxim l'espai que tenim de teulada i compartir l'energia que genera aquest institut amb edificis públics propers que també necessiten consum.
1: Aquest sistema s'està implementant a tot Catalunya i a casa nostra inclou punts com l'Institut Moianès, a Moià, que generarà prop de 150.000 kWh anuals i compartirà el 50% de l'energia amb el parc de bombers local. Al Vallès Oriental trobem una instal·lació a Canovelles, on els panells solars s'han instal·lat a l'Institut Bellulla. Aquest és un exemple de centre que, tot i allotjar els panells solars, derivarà gairebé tota la seva producció, el 92%, a equipaments amb una despesa energètica superior, en aquest cas als centres d'atenció primària de Canovelles mateix i també el de les Franqueses.
0: I a Bigues i Riells del Fai comença l'onzena edició del Festival de Jazz, que oferirà quatre concerts entre aquest dissabte 19 de setembre i el 4 d'octubre. El certamen manté l'aposta per apropar la qualitat al veïnat en diferents espais com el Centre Cívic de Riells, l'Ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras i el Teatre Auditori Polivalent. Enguany la programació torna a posar en valor el talent local amb l'implicació del músic i veí del municipi Dic Dem, alhora que reforça la seva projecció fora del poble. Ho explica la regidora de Cultura, Maite Escobar.
3: El festival ja té una trajectòria i un lloc dins del panorama del jazz que va més enllà del municipi, que salta, no?, aquestes fronteres. I, a més, però igualment continuem sent un festival petit i que té aquesta mirada de proximitat. De fet, jo sí que m'agradaria destacar la figura del Dic Dem, que aquest any justament també participarà amb una de les actuacions, però el dic és veí del municipi, té vinculació també amb la nostra l'escola de música i a més és la persona que ens fa tota la proposta musical i per nosaltres aquest any doncs també té aquest punt de posar en valor aquest talent que tenim a casa i que no sempre se'n parla.
0: La cartellera s'obrirà aquest dissabte amb el trio de Joan Garrobé, Dic Dem i Lluís Ribalta. I diumenge a l'Ermita de Mont-ras acollirà el Time to Time Trio acompanyat del reconegut vibrafonista de Nova York, Christos Rafalides. El cicle continuarà el 27 de setembre amb Maria Gil Quartet i es clourà el 4 d'octubre amb Ivo Uller Swing Quartet, una darrera actuació que s'enquadra dins del 36è Festival de l'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
3: 11 anys que portem ja, que continuem apostant per la... Pues per això, per portar la cultura al municipi, per generar espais de trobada al voltant de la música i per fer que Bigues i Riells també sigui un lloc important dins del circuit cultural i de jazz del país.
0: D'aquesta manera, Bigues i Riells del Fai revalida la seva aposta de tardor per la música en directe i es consolida com una de les cites de referència amb el jazz a la comarca. I abans de passar el temps, anem a fer un petit repàs de les activitats d'aquest cap de setmana a Caldes de Montbui i a Bigues i Riells, perquè a Caldes de Montbui teniu el dia 19 la projecció i el col·loqui de Tres Adioses i el diumenge la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de setembre. També teniu Vudú Jazz al Centre Ateneu Democràtic. I a Bigues i Riells del Fai, més enllà de començar el dissabte el Festival de Jazz, també teniu un curs internacional d'Aikido el dissabte 19, així com un cicle de caminades al Bertí, als Sots del Figaró. I també diumenge continua el curs internacional d'Aikido.
4: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquest cap de setmana de festa major a Sant Feliu, perquè, òbviament, no volem. que plogui, sinó que volem que faci sol, no molta calor, però sí sol. Com sempre, ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Benvinguts a la informació meteorològica. Encara impactats per tempestes d'ahir. Quines tempestes que vam tenir. Més de 50-60 litres a la nostra zona. Realment una pluja molt, molt important. I una baixada de temperatures. Tot això va acompanyat d'una clara baixada de temperatures. Però més destacable va ser això, eh? Les tempestes, que van ser molt i molt importants. Les nostres comarques, les nostres poblacions. Feia molts dies que no plovia d'aquesta manera. Va anar molt bé per tot. Però potser fins i tot una mica massa d'aigua, eh? Una mica massa de litres, perquè és que va ser realment espectacular la tempesta que vam tenir ahir. Com deia, baixant la temperatura, s'ha notat avui, a la nit, també durant el dia, han baixat força les temperatures, les màximes els ha costat superar aquests 25 graus, i això no durarà pas tot el cap de setmana, ben al contrari. Avui encara hi ha nuvolades també de tarda, no és impossible que caiguin 4 gotes, res a veure amb el que va passar ahir, absolutament res a veure, no plourà tant ni molt menys, plourà molt menys. Les temperatures avui es costarà arribar, com deia, aquests 25 graus. La nit tornarà a ser fresca, ja són fresques les nits, això sí que no es recuperarà, al voltant dels 15 graus, o fins i tot més baixes a les zones més fredes de les nostres poblacions. Demà, temperatura màxima ja pujarà una mica més. Hi haurà unes nuvolades també de tarda, sense pluja, i les màximes superaran els 25 graus. I de cara al cap de setmana, les nuvolades de tarda desapareixen, farà un sol molt important, molt assolellat, o sigui, un dia molt assolellat, tant dissabte com diumenge. Potser poden créixer 4 núvols a tarda del tot inofensius, molt poca cosa, i les temperatures pujaran. Ja dissabte i diumenge, màximes de 27, 28, 29 graus. Temperatures una mica càlides a les hores centrals del dia. Les nits no, les nits, com deia, queden tocades, mínimes de 14, 15 graus, fins i tot més fred, com he comentat abans, a les zones més englotades, més fredes dels nostres pobles. Que tingueu un gran cap de setmana i que vagi tot molt i molt bé. Ens escoltem la setmana vinent amb una nova predicció del temps. Adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 17 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Davant l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost per al sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta davant la Comissió Europea per crear un gravamen temporal a escala comunitària. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal i demana a Brussel·les analitzar si les grans empreses del sector estan obtenint guanys mesurats per la situació de crisi. L'objectiu és aplicar un impost de solidaritat que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
3: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
2: I Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer, ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.

I 23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals. Són dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23-21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, 39 és les que havien de fer servei i 34 no ho han fet. I seguim parlant de llibres, perquè des d'avui fins al 27 de setembre el Passeig de Lluís Companys a Barcelona acull la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, una de les principals cites de l'any pel sector editorial, que coincideix amb la celebració de la Mercè. La setmana reuneix editorials, llibreries, institucions, i apleguen 282 segells i es faran més de 300 activitats.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Big Daddy, Kane.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, a l'Àngel...
1: Hola, bona nit. Bona nit i bona hora.
0: Josep Maria Joaneda.
2: El mateix, molt bona nit.
0: La Maria Torrents. La
3: Què
0: Maria.
3: Tal, com esteu tots? Benvinguts.
0: La Roser Lloberes.
4: Bona tarda, bon dia.
0: La que us parla, Rosita Figueres. I el control, com ja és habitual, el Pau Ibars.
5: Bona nit.
0: Hola, Pau.
5: Que no sents res, Rosita, dius?
0: No.
5: No, sí, què ho fa, no? No. Remena't els botons. Perquè
4: ara.
5: Però que cadascú remeni el seu, que si no després sonen pitos i sonen coses.
0: Ara ja et sento una mica més.
5: Una mica més, ja vaig venint. És que vinc de Caldes, saps? Vinc de Caldes i vaig venint.

0: Seguir. Anem a seguir. Que
1: l'enyorem.
0: Ha tingut una intervenció
1: sí.
0: aquest dijous.
1: Era conseqüència de l'accident que va tenir fa molt temps amb la moto.
0: Fa molt temps, però hi estan treballant i sembla que li quedarà
1: aquesta vegada
0: un peu perfectament bé.
1: Veus?
2: I el problema el tenia al peu o el tenia a la cama?
3: A tot arreu. Ens va fer mal a molts llocs.
1: I ara, per l'operació. Mantindrà el mateix número, no? Això li hem de preguntar. Si tindrà els dos peus el mateix número.
3: No li en deixem
1: perquè de vegades, quan fan una reparació així, de vegades canvia alguna cosa, no?
2: Li faltaria això.
0: No li preguntarem, perquè sí. no, amb aquestes coses tampoc es pot fer massa broma.
3: No es pot jugar mai.
1: Pobre.
3: Molt bé.
1: Que el Pau ens el truca?
0: Sí. Hola, Jordi.
4: Ja el tenim aquí.
5: Hola.
0: Hola, què tal?
5: Com anem? Bueno, un altre cop aquí via telemàtica, eh?
0: Sí, home, però per la veu se't veu, se't sent bé.
1: Sí, sí, la veu, sí, oi?
0: Sí.
2: A la veu no hi tens res, oi? És a la,
5: no,
2: a la
5: se'm sent bé. Vale, pues mira, que no estava gaire animat, eh?
3: Jordi.
5: Bueno, la trucada, hola, és que m'ha animat una mica.
3: Jordi, sóc el Joaneda.
5: Hola, Joaneda.
3: Tinc l'enciamada al congelador.
0: Només pateix per l'enciamada, no per tu, no.
3: La tinc al congelador quan vinguis.
5: Sí, em sembla que es farà cara, aquesta enciamada.
3: Mare Déu.
1: Hem de vigilar que no treguin el llum.
3: Doncs aquest any potser hem de fer dues de cop.
1: Sí, exacte.
5: Sí, també, jo crec que totes s'ajunten, eh? Sí.
3: Molt bé.
5: No, bueno, res, que ja està, ja estima.
2: Com tens la moral,
5: tranquil, Jordi?
2: Com tens la moral, que això és important.
5: Sí, ara bé, ara bé. La veritat és que fins ara, cada cop, cada dia, cada setmana que passava, pitjor, perquè veus que no avances i que el dolor no marxa i que tot és...
0: I el metge, com ho veu? No ens hi pots posar amb el metge, no?
5: La metgessa, en aquest cas és la metgessa.
0: Està molt bé.
1: Home, així es poder sí que no et curaràs, eh?
3: Potser ho allargues perquè deu ser molt guapo, eh?
5: Molt guapa no ho sé, però molt bona segur, la seva feina. Perquè ha hagut de treballar de valent, amb el peu, perquè estava bastant fotut, eh?
1: Ai,
3: Déu. Hi havia coses que no sabíem dir.
5: Sí, sí, està molt contenta, sí, sí, ha pogut arreglar-ho tot.
3: Però on tira, cap a l'esquerra o cap a la dreta, el peu?
0: És l'esquerra, no?
5: Ara tira cap al dret, ara tira cap al dret.
1: Serà definitiva aquesta vegada?
5: Esperem que sí, eh? Sí, ara ja sí, ha quedat tot ben lligat, tot ben arreglat, tot ben limadet i...
0: Molt bé,
5: molt bé, Jordi. Un altre cop i anar
1: estem molt contents amb el suplent que ens vas deixar, eh?
5: Ja, home,
0: ja ho sé,
5: home,
0: tenim
5: de primera línia.
0: Ja em va per anar.
1: De primera línia, oi?
6: Aquest no ens renya,
5: però... Exacte.
6: No s'atreveix a renyar-se, no té confiança.
7: Però sempre seré tècnic suplent, eh? Que consti, eh? Sempre més...
2: És un títol, també, eh? Tècnic suplent és un títol.
7: Sí, sí, però vull dir, sempre a l'espera de que torni el titular.
3: Cuida't força, eh? I menja bé, eh?
2: Ja sembles una iaia.
3: Això ho diuen més que sóc un iaia.
5: Ja veuràs tu per cremar-ho tot.
0: Molt bé, Jordi, doncs.
5: Va. Bueno, pues gràcies per la trucada, eh?
0: De res, home.
1: Cuida't.
5: Molt, també.
1: Cuida't molt, xato.
0: Moltes salutacions.
5: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
2: És el nostre principal fan, el Jordi. De tots els grups que hi ha a la ràdio.
0: Bueno, és el tècnic que sempre hem tingut. Sí. Va tenir un accident amb la moto.
3: Molt greu.
0: I...
1: Fa temps, eh?
2: Sí, un parell d'anys potser que fa, no tant.
6: No. Un parell d'anys potser...
3: Un any
6: potser,
3: sí.
2: Però un any d'art, sí, ja.
0: Bueno, aviam, que avui hem convidat a la Sandra...
1: Sí, perquè ens expliqui què, aviam.
0: Ens expliqui el seva... Ella, en principi, no va entrar a l'Ajuntament, amb el primer Ajuntament. Va venir una mica de suplent, també una mica com el Pau. I com et va anar això? Tu ja no hi comptaves amb...
8: Mira, jo anava a la llista de primàries de setena. I
0: setena vol dir que si sorties tu teniu majoria absoluta.
8: Ara, jo era el millor número, perquè si era el set ja, tots tranquils, no? Bueno, sí, sempre ho mirava una mica així des de la distància, però sense deixar-me o sigui, no em desconnectava del tot, doncs, del grup, no? I sí, es va escaure que per motius personals el Ramon Puig va tindre que deixar de ser regidor i se'n va

0: ho faria, aviam si jo estava disposada a entrar al consistori. I mira, tot, bueno, ara ja farà un any i mig que estic.
1: Bueno, se't va oferir o automàticament ja hi anaves?
0: Bueno,
2: però podia,
0: sí,
2: podia
0: però
2: dir que
0: demanen.
2: No.
1: Bueno, però vull dir, si les necessitat aquesta familiar o com sigui hagués sigut del regidor d'obres, que tu potser no...
0: Llavors es fa potser una reestructuració de regidories. Perquè també va haver... El Ramon portava medi ambient i se'l va quedar al Pol. Jo em vaig quedar la regidoria de gent gran que ho portava la Caral. Vam fer una miqueta de
1: restiu. De joc de mans, sí.
0: Sí.
1: Bueno, tu no ets de Sant Feliu? No vas néixer a Sant Feliu?
0: Mira, ja quasi bé es podria dir que sóc més de Sant Feliu que de Fals. Jo ja fa 21 anys que sóc santfeliuenca. Vaig vindre a viure aquí l'any 2015 i, bueno, vaig ja crear la meva família ja en aquí.
1: Però, de fet, no ets de Sant Feliu com, bueno, la majoria, perquè la Maria tampoc va néixer a Sant Feliu. I el Joaneda tampoc, i la Rosita tampoc.
3: Un servidor només fa 60 i pico d'anys que estigui aquí.
1: La Rosita, us sembla que
4: sí,
1: sigui sembla
4: que de Sant Feliu,
1: però no ho és.
4: No ho soc.
3: Jo també sembla que ho sigui.
4: O sigui, l'únic
5: que només som dos. No, l'únic no, jo també soc nascuda aquí a Sant
1: Feliu. Sí, sí, sí.
5: Jo encara vaig néixer a l'hospital aquí a les Monges.
3: Ah, molt maco.
1: Jo vaig néixer a la baixada de Can Rovira. Bueno, ho deia perquè tu et vas emparentar amb la família de Can Mules. I quan ve algú que hi ha la possibilitat de fer servir el llibre aquell del Jaume Casas, dels carrers de Sant Feliu i Casas, doncs hem tret l'assumpte de Can Mules de passejar. I ara llegirem el que diu el Jaume Casas de Can Mules. Vols començar tu, el primer...
3: Sí, bueno. Avinguda de Catalunya, número 26. El Liuet, garatge de Can Mules Renault. N'era propietari en Jaume Puig Ramoneda, el Jaume de les Mules, casat el 1882 amb Teresa Montbrú Sunyer. Lluís Roure Bax, el Liuet, un home popular casat el 1910 amb la Isabel Grau Vila de Can Tata i amb dos fills, el Pepet i la Teresina. Va ser llogater d'aquest local durant molts, molts anys, fins per allà als 60, i reparava cotxes amb el seu fill i també tenien servei de taxis. Recordo el famós Talbot, la seva joia, un cotxe vell que feia arribar a tot arreu. Un grup de joves de famílies amb diners li lloraven per anar a ballar a les festes majors dels pobles veïns. Era un luxe que ben pocs es podien permetre durant la postguerra, un temps de misèria i privacions. Per cert, a mi em portava moltes vegades a Manresa perquè els nanos es anaven a examinar allà a l'institut.
1: El Jaume de Can Mules n'havia fet hereu el seu nebot Jaume Rubí de Puig, esposat amb Carme Pujol Tàpia. Tingueren quatre fills, Dolors, Francesc, Jaume i Salvador, els germans Rovira, de Can Mules. Enraigaren el taller de nou, ampliant i modernitzant el negoci. Enderrocaren l'edifici antic i en construïren un de nova planta. Obtingueren la representació de la marca Renault en el repartiment del patrimoni dels pares. La finca del garatge correspongué al Salvador, que la va arrendar als automòbils Rovira, del seu germà Francesc i fill Jaume Rovira Rodés. Jo el recordo molt perquè aquella època, que sempre parlem amb la Rosita, la gent no tenia cotxe i o bé anaves amb els seglers o bé, si havies de fer alguna cosa especial, havies d'anar amb el taxi.
4: Uh-huh.
1: I el taxi moltes vegades ens havia portat a jugar a futbol, que jo disfrutava molt jugant a futbol, i ens hi portaven tota la família, els pares, fills i tothom.
4: I tants com n'hi cabien, oi?
1: El teu sogre també d'allò.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Això tu
0: ai,
1: vols.
0: Moltes gràcies.
1: Aquí hem posat el Talbot aquest del que parlen.
3: Jo anava carregat a Manresa. No sé quants n'hi posàvem a dintre.
4: Tants com n'hi cabien.
1: Abans que no ens deixis anar tota la teva parrafada de...
0: Ostres.
1: De la teva regidoria. Avui hem tingut el gran jefe aquí a Sant Feliu,
0: sí,
1: què ens pots explicar de... Ja va en sèrio, allò de la variant?
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: aquí,
0: sí,
1: aquesta emissora, també s'ha parlat moltes vegades de la variant i
2: sempre
1: tenim...
2: Sempre estem allà mateix.
3: Però si n'hi ha una, passen per casa.
1: Sí.
0: Sí, sí, avui hem vingut a fer la presentació de l'adjudicació de les obres de la variant i hem rebut l'honorable president de la Generalitat aquí a l'Ajuntament. Ha sigut, bueno, un acte bé... Potser curt.
1: Però hi havia molta policia.
0: Hi havia molta policia perquè, no sé, suposo que tenien una expectativa, no sé, que pensaven que hi hauria molts manifestants en l'àmbit de l'educació, perquè hi havia cartells enganxats a la façana de l'Ajuntament.
1: Però ja feia dies que hi eren aquests cartells.
0: Sí, però no sé, bueno, sí. Ja
3: s'han volgut assegurar.
4: De dissabte passat, em sembla que era.
0: Sí, sí. Però bueno, tot, he de dir que ha anat tot molt bé, fins i tot alguns membres de les escoles, de la direcció del Jaume Balmes, com una professora de l'escola Bressol, han pogut donar un manifest en el president, on reunien doncs, les seves queixes.
1: Demandes.
0: Sí. Vale? I diu que ha sigut molt cordial, que tot ha anat molt bé. Llavors ens ha tingut una reunió amb el Pol, amb l'alcalde, que em sembla que ha durat uns 25 minuts, i llavors ja ens hem dirigit cap a dalt a Solanes, a l'esplanada just abans de la Creu, que ha sigut allà on doncs, han fet els parlaments tant l'alcalde com el president.
1: M'ha dit la Gemma que, per cert, avui no ha fet l'informatiu, que diu que el farà demà, que es podrà veure per la televisió,
0: ai, sí,
1: per YouTube, sí, sí, que ho ha...
0: Ho han enregistrat,
1: ho han enregistrat
0: del canal del govern.
1: Però és cosa del govern.
0: Sí, sí, del govern de la Generalitat.
1: No, Ona Codinenca no ha pogut...
0: Diria que no. Mira, jo...
1: O sigui, que no donar. Quedarà tan bé com sempre, però...
0: Ara. Aviam, com es diu, que ho hem passat... El canal...
3: És increïble.
0: És a YouTube.
3: Que no ens hagin
0: el canal del govern, es diu.
5: És el canal de la
0: i allà sortirà...
1: Bueno, jo, si poso canal del govern, ja em dirà de quin govern.
0: No, però en el YouTube...
5: Pots posar Generalitat de Catalunya.
0: Sí,
1: sí. Sí. Sí.
0: Bueno. Jo, sí. Si voleu, us passaré l'enllaç.
1: No, no, bueno, ja,
4: ah, això,
1: ja
4: sí,
1: ho anirem veient.
0: I així ho veieu.
1: Sí. Sí.
0: I res més.
1: Bé. Què ens pots explicar de la teva regidoria, que a nosaltres ens interessa molt perquè, passat de la Roser, tots estem jubilats i necessitem contactar amb el nostre contacte amb l'Ajuntament.
3: Jo sóc l'avi.
1: Ell és el més gran, però bueno, també...
0: Com bé ja deveu saber, doncs actualment estem oferint diferents tallers pensats per fomentar l'envelliment actiu, com és ara la memòria, que hi ha tres grups de sessions d'una hora i mitja, ioga, que són quatre grups, dos que ho fan amb cadira i dos que ho fan dret, adaptant-nos així als diferents nivells. Gimnàsia, n'hi ha tres grups també, i són activitats que treballen tant en el cos com la ment, però també generen espais de relació.
1: Tots es fan al casal.
0: Això volia dir. També volem posar en valor el casal de la gent gran, que no només és un espai on es fan aquestes activitats, sinó és un punt de trobada i de convivència i de fer comunitat, no? Que també estem molt orgullosos doncs, de tindre un casal tan actiu. I llavors també una altra de les accions que fem és que la policia local també fa unes xerrades allà en el casal per donar informació i eines útils a la gent gran en el seu dia a dia.
1: Jo tenia entès que hi havia una idea per recollir, per exemple, nosaltres allà al casal també fem cine de tant en tant,
0: sí,
1: i hi ha alguns avis que no poden venir perquè no tenen cotxe, que, bueno, ara, per exemple, algun, el seu fill, que ja s'han jubilat, les porten, però la idea seria que la gent gran de les afores del poble... Si hi hagués alguna manera de
0: fer el transport...
1: De baixar, sí. Però, esclar, Sant Feliu, ja. Sant Feliu, per tenir un autobús que fes un recorregut, sí. Però m'havia semblat que, bueno, que se'n havia parlat.
0: A l'estiu teníem una furgoneta i vam poder fer com la prova, també la utilitzàvem com a refugi climàtic, era quan feia aquelles calorasses, i no va sortir del tot bé, vull dir, no hi havia tanta demanda, saps?
1: No, ja, ja.
0: Però bueno, és una de les coses que es podria mirar.
1: Sí, el dir això de tanta demanda, quan es va fer la campanya electoral, que sí. Clar, tu no vas venir perquè no sé qui va venir per la
0: no
1: vostra
0: sé qui
1: part,
0: va vindre a
1: l'altaula. Es parlava molt de l'hospital de dia o la residència de dia, de fer alguna cosa allà a la farmàcia o de fer-ho en algun lloc. Llavors jo vaig dir, bueno, l'hospital aquí es fa, i ho havia preguntat i tampoc hi havia tanta demanda.
0: No, sí, sí, que es fa a la residència aquí...
1: A l'hospital.
0: A l'hospital, bueno, sí. Fan al centre de dia. Llavors, nosaltres sí que volíem mirar de si es pogués fer com a ajuntament, doncs, però el fet de tindre en la residència, en l'hospital, que ja ho tiren endavant i hi ha places, doncs, bueno, de moment no hem tocat res.
3: Llavors... A mi em costa que el pitjor del dia gran, ho he pogut comprovar, és quan es retiren i han d'anar a una residència. És horrorós. Yeah. Ja he comprovat en llocs que et diuen 3.500,
2: sí,
3: o un altre 2.500. El més econòmic que s'ha trobat, 2.400. I qui pot pagar això?
2: Molt poca gent.
3: Està horrorós, molt mal, molt... És el pitjor de tot, per mi, Ho he pogut cobrar personalment amb els meus germans, perquè sóc el petit i m'ha tocat a mi acompanyar-los. He tingut uns fallons increïbles. Vull dir, Santa Susana, ho puc dir claríssim, 3.500. I espera de mig any. No?
0: Sempre hi ha les de la Generalitat, però bueno, hi ha molt...
6: Sempre estan plenes, aquestes sempre estan
3: plenes. No, però vull dir, és terrible.
0: Yeah.
2: Bueno, però les públiques em sembla que tampoc no són barates.
3: No, no, no. 2.400 és la més econòmica.
0: Ah, no.
2: És una barbaritat.
3: I qui pot pagar això? Uns jubilats.
4: Mm. Jo dic, totes les coses que es fan allà al local dels avis, tot entra amb la quota de soci o hi ha alguna cosa que s'ha de pagar a part?
0: El que oferim des de l'Ajuntament, uh-huh, aquestes activitats de memòria, gimnàsia i ioga, uh-huh, això no cal ser soci. Uh-huh. No cal
2: són
0: ser
2: gratuïtes.
0: Soci. Són gratuïtes.
1: Aquestes les paga l'Ajuntament.
0: Les paga l'Ajuntament.
1: Després n'hi ha unes altres que les paga la Caixa, uh-huh, i nosaltres també en fem unes altres que són voluntaris de mateixos del casal, que, per exemple...
4: O sigui que amb la quota sola,
1: per exemple, les classes
4: fer
1: d'inglès ens les fa la Rosa Riera, que també és una jubilada d'allà, i les fa gratuïtament.
3: Sí, i tu també fas classes, tu també fas classes, tu.
1: Bueno.
2: De què fa classes?
3: Fa d'inglès.
1: Sí, bueno, no.
2: Ell és alumne.
3: No, fa classes també.
2: Ah, ell dona classes?
3: Ell dona classes.
6: Ai, ai.
1: Bueno, els que comencen del tot.
4: Bé, així és que amb la quota representa o pagant o no pagant, allà vas i tot pot sortir,
1: quota,
4: tot pot sortir gratuït.
1: La quota és un euro al mes. Vull dir, és una cosa més simbòlica del món. És per
4: és
1: tenir
4: per
1: una mica controlat, per saber el que...
4: Llavors,
1: però la gimnàstica i tot això no és necessari i està apuntat en lloc.
4: I ni informàtica ni res?
1: Informàtica sí.
4: Es però, paga?
1: Sí. Es paga aquest euro al mes.
3: Amb l'anglès, cada cop que l'Àngel i jo estem junts, em diu, bueno, el Joaneda ho fa molt bé cantant, si canto és anglès.
4: I després, els diners de la quota, per què es fan servir? Si tot ho paga l'Ajuntament.
0: No, tot no ho paga l'Ajuntament. També fan altres activitats amb el casal, doncs que ho sufraguen així, amb el pagament del soci.
4: Els berenars i tot això és el que...
1: Els berenars també es paguen.
4: Ah, també es paguen.
1: I els viatges es paga pràcticament tot.
2: Home, si els viatges són gratuïts, aviseu-me, que per si piquen el carnet de jubilada.
3: Potser diré alguna cosa que no hauria de dir. Digue-li a l'alcalde, al senyor Pol, que menys plaça i més que res, que estan horrorosos.
0: Però la plaça... Has vist el projecte de la plaça, com quedarà la plaça?
3: No, perquè jo la trobo que està bé.
0: Sí?
3: Hi ha
0: sí,
3: coses que sí, són sí, més necessàries.
0: Si et trobes a la plaça...
3: Proveu d'anar un dia, quan entres al poble, d'anar cap, cap al carrer, diguéssim, com si anessis al SOS, allà. Però continua, veuràs-t'ho.
0: Bueno, ara s'està arreglant, no? No s'està arreglant.
3: Però fins allà. Perquè d'allà en amunt es veu que no, no es pot fer.
4: No arriben més.
2: Aquest és el del jovenet, no els altres també estan igual.
3: Sí, però vull dir, no arriben. Vull dir, no, no ho fan tot. Giraran cap a les aldees.
2: Però jo no he vingut a parlar de la plaça, pobre.
3: Sí. No, no, però vull dir que li pot dir, aviam.
1: No, ni dels carrers que t'estan arreglant el carrer, el 90%. Que jo, quan et vinc a portar algun paperot d'aquests, el 90% del camí me l'estan arreglant. Llavors, aquell altre tros...
3: Ja t'apallaràs.
1: És qüestió teva... Si, si els...
4: Però l'han de pagar els veïns, no?
3: Ja, va, ja els van pagar sí, el primer cop.
4: Sí.
3: El primer cop ja el van pagar.
4: Bueno, tornem. Tornem
2: als jubilats, perquè sí, si no tornem. La Sandra...
3: Sí, tornem. Sí. Aprofitar que està aquí la
2: Sandra. No abusem, no abusem.
1: De fet, això... De la... Ara ha sortit una paraula nova, que fa 4 dies que ha sortit, que és una paraula molt rara, que és edatisme.
0: Ostres, mira, me l'has encertat perquè tinc una novetat, doncs, que és una campanya que farem sobre l'edatisme, que l'hem tret d'un recurs que vam demanar a Diputació.
2: Ai, perdó. No, no, que algú ens expliqui. Jo no sé què és edatisme.
3: Sí. Pues l'edat...
2: D'edat. Ve d'edat, vale.
3: De l'edat. Sí.
1: És que tu ara, ella ve d'Egipte i no...
2: No, edatisme.
3: Jo estic completament editat.
0: L'edatisme fa referència als perjudicis i discriminacions cap a
2: la gent gran.
0: La gent gran. Sí, sí, sí, sí. I res, ara impulsarem una campanya de sensibilització adreçada a tota la població. I gràcies a aquest recurs doncs, ho podrem fer efectiu, eh? I així donarem a conèixer la realitat a tota la població i a fomentar una mirada doncs, més respectuosa.
2: Això és trist que s'hagi de fer.
1: Jo, quan em vaig jubilar, l'amic Capdevila, que llavors em va enxufant aquí també, ell i uns altres estaven fent... Bueno, de fet, estaven fent unes converses, unes xerrades, uns col·loquis que els feien a la biblioteca fins que la de la biblioteca els va fer fora, perquè allà no es pot enraonar, ells volien enraonar, i se'n van anar al casal, el casal de la gent gran. Allà, encara no sé com, perquè quan hi vaig arribar ja hi era, hi havia una animadora cultural de la Caixa. I aquesta animadora cultural va ser la que va enraigar... Doncs clar, allà hi havia molta gent... Hi havia el Capdevila, hi havia el Modest, hi havia el Pere Vallcorba, el Pere Fontserè, el Vilanova... Tots aquests. Ell va muntar vam fer una exposició del tèxtil i va agradar molt. Després vam fer una de la pagesia, de tot com havia anat, els estris, qui era aquell... Bueno, aquell fuster, el Joan... No
4: sé. El Ferrer.
1: El Ferrer, que va fer... Que té moltes eines, sí. No? Després en volíem fer una sobre els oficis perduts, però va venir la Covid, se'm va anar tot a fer punyetes, es va començar a morir gent d'aquest ram i l'animadora cultural aquesta va plegar i ja no ha vingut res més. Però amb aquesta també el que fèiem era contactes amb l'institut i l'escola, diguéssim. Nosaltres, els de l'institut, venien... que els explicaven les torres modernistes que hi ha per aquí a Sant Feliu. Havíem entrat a les fàbriques allà a Can Roca, que explicaven com funcionava tot. I després nosaltres havíem anat al col·legi, allà vam fer un trivial amb preguntes de coses del poble davant. Mm. Bueno, allò, un contacte dels petits amb els grans.
0: Intergeneracional, vaja. Sí, doncs mira, amb neu, que clavat en la... Perquè també era una altra de les propostes que portava a explicar-vos, de que des de l'escola Bressol, doncs...
1: Bueno, no, tampoc cal que anem ara tan avall,
0: Ja, però és molt important, és molt maco, perquè és generar un vincle amb els més petits del municipi, amb la gent gran. I elles ens van proposar, doncs, de fer això, una trobada allà a l'escola Bressol, amb gent gran, o sigui, voluntaris que volguessin, doncs, que veiessin bé aquesta proposta d'anar a l'escola Bressol i explicar-los, jo que sé, per exemple, contes o fer un hort. Lligar una miqueta entre...
4: Sí, algun poble que ho ha fet, sí, això. Sí. Els avis anar...
1: Aquí es havia fet, aquí es havia fet, ara fa molt temps que no, no veig.
4: I fa un poble que ho fan.
0: I no sé, el que necessitaríem voluntariat per part de la gent gran, que tinguessin ganes de fer-ho, perquè creiem que és una experiència molt maca.
7: El problema de la gent gran és que molts estan cuidant els nets.
1: Oh, precisament, és això.
2: Que no, d'això va.
0: Però, bueno, no seria anar-hi cada setmana, no sé, no. Potser un cop al mes, o amb dates, jo què sé, per Sant Jordi, doncs, anar a explicar contes, fer-ho, no sé.
4: Bueno, i això seria... també ho he fet. En el FEDAC havia anat a explicar contes. La iaia de turno.
3: I poesia.
4: A la Castanyera.
0: A la Castanyera.
1: Bueno, la Rosita també anava a veure si replegava alguna vocació d'artista.
4: No, això ho fa la meva neta. Sí. La neta va al col·legi quan s'acosta a Nadal o així per agafar timoniets i nens que hi vulguin sortir. Ho fa la Carles i fan una mica d'exhibició d'allò i llavors, mira...
1: Home, això... Això porta molt públic, també.
4: Buscar vocacions. Ah, perquè, clar, home, que això ho fem, tu.
1: Els pastorets, tots els dimoni, cada dimoni d'aquell porta 7 o 8...
4: 4, 4, 6. Dos tieta, avis d'un cantó, dos veïna... avis de l'altre, i els pares. És això, són entrades. Bé, bueno, el que anàvem, què més viu, què proposàveu més?
0: Res, no sé si ho heu vist, que hi han posat unes branes al carrer del Joan Maragall, que era un dels objectius que ens havíem marcat en el Pla Local de Salut, tindre una millor accessibilitat cap a la plaça, ja estan muntades.
4: Sí, sí.
0: I llavors també dir-vos que hem demanat una subvenció per tal de fer un accés més segur cap al CAP. Des de la Font dels Albes. Vale? Ja estem pendents d'aquesta subvenció.
1: I l'ascensor d'allò?
0: Aquesta pregunta també l'esperava. A veure, amb l'ascensor. L'ascensor ja el tenim comprat, ja està validat pels serveis tècnics i actualment es troba en fase d'exposició pública, que això són 30 dies hàbils que ha d'estar. Vale? I un cop finalitzat aquest procés, podrem adjudicar l'obra i executar-ho.
3: I quins projectes hi ha a la façana de la farmàcia, que ha quedat tan maca? Quins projectes hi ha? Perquè hi ha moltes habitacions i moltes coses allà. Que voleu
0: allò fer? Serà el Codines Emprèn, pels nous emprenedors.
3: Fem diverses coses.
0: En allà,
3: no?
0: Sí, i per reunions i això. Sí.
1: Això no és de cara a la gent gran.
2: És que ho voleu tot, eh?
1: La gent gran, per comptes d'emprenedors, són emprenyadors.
4: Jo vull una tirolina per pujar del cap.
2: No, bueno,
4: que sigui una tirolina.
2: O pel carrer de casa teva, no?
4: També, aquell també necessitaria la tirolina.
1: Però sabeu quin poble viviu, oi?
4: Sí.
1: Doncs és el que hi ha.
3: Va molt bé per les cames. Amunt avall.
0: Però si sabeu d'algun altre carrer que veieu, ostres, unes branes ja anirien bé, ens ho feu saber i ho valorarem. Bueno, ho valorem, ho posarem.
4: Una braneta, no.
0: Perquè això va sortir del casal de la gent gran, lo de les branes, bueno, sé que usuàries del casal ens ho van fer saber, de que allà al carrer Joan Maragall era com més necessari unes branes perquè...
4: Sí, perquè rellisca una mica allò d'allà. Quan plou, dona la sensació.
1: I ara plou molt sovint.
4: Sí, ara plou. Ara plou molt sovint.
1: Bueno, tens alguna cosa més?
0: Res més.
1: Res més? Tu has estat mai a El Caire?
0: No. No, no.
1: Doncs ara podràs tenir informació de primera mà, perquè la Roser Lloberes en ve.
4: És quasi bé la segona residència.
1: I ve, poca broma, ve del museu més gran del món
2: d'una sola civilització.
1: D'una sola civilització.
2: Tot s'ha de dir. Bueno, doncs pues sí, em vaig anar al Caire. El dimarts passat em vaig aixecar, teníem un grup que estava viatjant allà i vaig considerar que hi havia d'anar-hi i en una hora vaig fer la maleta i me'n vaig anar, em vaig plantar al Caire.
1: Abans no expliquis gaire cosa, la Maria i la, ah, i la Rosita ja tenen una informació, l'altra.
3: Com que no viatges mai, hi havies d'anar.
2: Sí, clar, perquè llavors em pregunteu, què? Sí. No viatges amb la guerra? No hi ha viatges.
1: Atents, Rosita?
8: Sí, sí, sí.
1: El,
8: sí, sí.
1: El més llarg.
8: Espera't, que ara ve la complicació. El nou museu del Caire és el Gran Egyptian Museum.
2: Molt bé.
8: Sí? Ah. I és una autèntica bestiesa, tant per mida com per concepte. Està situat a només 2 quilòmetres de les piràmides de Gizeh. I des de dins les veus directament. És el museu més gran del món, dedicat a una sola civilització, que és el que ens ha remarcat la Roser. Té uns 500.000 metres quadrats i més de 100.000 peces.
1: 500.000, eh?
8: Sí, 500.000.
3: Sí, com el meu pati.
1: Com el teu pati. Sí. I el teu pati és gran.
8: L'entrada és espectacular. Una estàtua gegant d'en Ramsès II et dona la benvinguda.
9: Ja no és només un museu. És un complex enorme amb jardins, restaurants i espais oberts. Té 12 grans galeries que recorren tota la història d'Egipte, des de fa 5.000 anys fins a l'època romana. Tot està ordenat cronològicament molt més clar que el Museu Antic del Centre del Caire. Una gran escalinata connecta les sales amb estàtues monumentals. La idea és que el visitant camini per la història, no que vegi objectes desordenats.
8: Aquí hi ha una de les grans novetats. Tot el tresor del Tutankhamon està exposat junt per primera vegada. Més de 5.000 objectes, carros, llits, joies, el sarcòfag, bueno, tot. Abans estava repartit o guardat en magatzems. És probablement la col·lecció arqueològica més famosa del món, ara completa i ordenada.
9: Aquest museu no és només gran, sinó modern. Experiència immersiva, pantalles, projeccions i tecnologia multimèdia, explicacions visuals, no només vitrines amb objectes. Segon, peces mai exposades, milers d'objectes que mai s'havien vist, restaurats expressament per al museu. Un centre de restauració, un dels més grans del món, es poden veure treballs de conservació en directe. I quart, museu pensat per al públic actual, espais educatius, museu infantil i zones interactives.
8: Diferència amb el museu antic. El vell museu egipci del Caire, Place Tahrir, era més antic d'estil, molt ple, poc ordenat. Jo el vaig veure molt maco, eh? Vaig anar, i em va agradar molt. Ara hauria de fer la comparació amb aquest nou, però no sé. Bé, moltes peces sense context. El nou gran egipci museu és més clar, més espectacular i més didàctic.
9: En resum, el nou museu és el més gran del món sobre Egipte antic. Mostra tota la col·lecció de Tutankhamon, introdueix tecnologia moderna i experiències immersives i està pensat com una experiència completa, no només una exposició. I de moment tens la dutxa assegurada.
2: Bueno, això ara ho explicarem amb les anècdotes del museu. Perquè
8: ja només més pregunto... tal com és el Caire, per exemple, bueno, poder ara modernitzat una mica i tot, bueno, necessitava un museu tan espectacular?
2: Jo crec que sí. Bueno, és que sí, només, clar, per guardar tots aquests tresors i totes aquestes peces, jo crec que sí que era necessari.
8: Però en tenen molts a fora de coses, no?
2: Sí, sí. Bueno, clar, el sorprenent, no? El viatge aquest que vaig fer aquesta setmana passada, venia una egiptòloga que es diu Irene Cordón, que igual algun dia la convidem a venir perquè és un crac.
1: Seria molt interessant.
2: És molt amiga meva, però és un crac, és una persona molt mediàtica, està a la ràdio, l'altre va sortir a la contra de La Vanguardia i tal, i ella sempre diu que sembla un aeroport, no? Més que perquè jo crec que els nostàlgics o els egiptòlegs li tenen un carinyo especial en l'antic. L'antic està en un edifici, no em facis dir l'època, però antic clàssic. El que passa que això...
1: Però està al centre.
2: Està al centre, està al costat de la plaça
1: d'Altaria. No està al costat de les piràmides.
2: No, no està al... És que clar, el museu aquell només els hi cabia a la zona de les piràmides, realment, no? Jo, que a mi, els museus, jo sóc de persona de carrer, no? A mi m'agrada la gent quan viatjo, no els museus, no? I reconec que és espectacular. És que, a més, tot està pensat amb les piràmides. De fora, tot són triangles. És a dir, tot està com l'arquitectura, tot té un sentit, no? I el que dèieu de l'escala, sí, puges una escala mecànica i vas pujant i vas veient estàtues, sarcòfags, impressionant. Per mi, sempre el més impactant és és el tresor de Tutankamon. Clar, ara està exposat d'una manera espectacular, amb vitrines modernes, una llum adequada, cosa que l'altre no tenia. No? També hi ha una vidriera enorme des de la que veus les piràmides. Tot i que estan a 2 quilòmetres, sembla que les tinguis allà al costat, no? I estan fent, que encara no, això encara no està acabat, des d'aquesta vitrina on veus les piràmides, estan fent com tots uns jardins on la idea és plantar lo que, és a dir, vegetació de l'època dels egipcis, com papirs i d'altres plantes que jo tampoc us sé dir, no? Llavors, a part del gran museu, que és enorme, no? És algo faraònic, de fet és una obra faraònica. Ara estan construint un monorail que anirà del museu, connectarà amb les piràmides. La veritat és que jo, l'última vegada que hi vaig anar va ser el 22, i ha canviat moltíssim, inclús ara l'accés a l'entrada a les piràmides ha canviat totalment de com era, també l'han modernitzada, no?
1: Què es pot visitar de les piràmides? Pots entrar dins?
2: A les piràmides sí, pots entrar dintre. Mm-hmm. Però
1: i vigilar quina porta agafes, perquè igual
2: no, ja,
1: et cau una pedra.
2: Només hi ha una d'entrada i sortida, no? Espera, acabo amb el museu, després us explico de les piràmides. El museu, a part, tota la planta de baix, té cafeteries, restaurants, botigues, és a dir, sembla un centre comercial, també. És a dir, s'ajunten com dos mons totalment diferents, no? I jo li dic a l'egiptòloga, és sorprenent la quantitat de peces que hi ha aquí. I diu, clar, és que la civilització egípcia va durar molts anys, no? Perquè hi ha... Quin museu del món no té coses d'Egipte, no?
3: Els ingleses en tenen.
2: Els ingleses, els americans, a Turí hi ha un museu, a Turí hi ha un museu molt important també egipci.
1: A Berlín.
2: El de Barcelona, etc, etc. Realment val la pena anar a veure aquest museu i et diria que en un dia no el veus tot. En un dia no el veus tot. Llavors sí que jo penso que és molt important anar acompanyat d'una persona que et faci una explicació acurada i de les coses més importants o més rellevants, perquè és que si no, és a dir, et pots tornar boig, no? Perquè a més hi ha molta gent, no? Llavors ara el Caire té 3 museus importants, vale? Que són l'antic, que encara es poden visitar, encara hi ha coses, hi ha el GEM, que és el nou, no? El museu que heu dit vosaltres, ho heu dit molt bé, i després hi ha el Museu de les Civilitzacions, que jo penso que no s'ha d'oblidar, que és un museu també nou que es va inaugurar l'any de la pandèmia, que va ser aquella inauguració que vam veure per la televisió, que la va veure tothom perquè estàvem a casa, i que la gent es pensava que era el nou museu, aquest no, era el Museu de les Civilitzacions, que és on hi han exposades totes les mòmies. Totes, bueno, menys la Tutankamon, que està al Vall dels Reis a Luxor, no? Llavors, el museu aquest em va encantar, també, perquè tot el tema de les mòmies està molt ben exposat.
1: O sigui, en aquest nou no hi ha cap mòmia?
2: No.
9: Tots són pedres.
2: Ara podem m'equivocaria, però no, les mòmies estan en el de les civilitzacions. No sé si...
4: Bueno,
2: no,
4: ells també mòmies estaven a part.
2: També estaven a part, sí, però ara estan, d'alguna manera, com molt ben presentades, amb l'explicació de cada mòmia, de cada faraó, de la història de la persona, no? I està molt bé. I llavors, a la part de dalt, hi ha com un resum, també, de tota la història d'Egipte. Ja no només dels egipcis, sinó de totes les èpoques, no? I a dalt...
1: Dels romans i de...
2: Sí, i a dalt hi ha una cosa molt maca que passa desapercebuda o poc visitada, no? Perquè la gent va veure les mòmies i de lo de dalt s'olvida. I a dalt hi ha el tresor de la tomba de Senetgem, que la tomba de Senetgem, que era un noble, que està al Vall dels Nobles a Luxor, la va descobrir un català, que és Eduard Toda.
3: Oh.
2: I està allà, pues, no està en el Gran Museu Egipci, i jo li dic a la egiptòloga, la Irene Cordón, quina pena, perquè fa uns anys vaig anar amb ella a fer un documental sobre Eduard Toda, no? I jo els vaig acompanyar, pues, per la logística, per obrir, per aconseguir, bueno, permisos no, era suborns perquè ens deixessin filmar i tot això, no? I li vaig dir, quina pena que això estigui aquí, no estigui en el Gran Museu. Diu, en el Gran Museu no ho veuria ningú. I aquí ressalta per lo bonic que és, eh? Perquè, clar, és molt més senzill. Evidentment, no era un faraó, no? Era un noble, Senetgem. Llavors, hi ha la porta de la tomba, és una meravella. Una meravella. El sarcòfag també molt maco, impressionant.
1: Perquè hi ha pocs faraons que la tomba estigui conservada relativament bé.
2: Això
1: hi havia els lladregots que...
2: Això li hauríem de preguntar a aquesta noia, perquè jo aquí ja no t'ho puc dir, no ho sé. No ho sé.
3: Llavors... No em surt el nom, l'altra ciutat, molt, molt més de cara al mar, hi ha un, també un museu fabulós.
2: Alexandria.
3: Jo te'l vaig veure i és fantàstic.
2: No, no l'he visitat. Jo a l'Alexandria no he estat mai.
3: Molt, molt modern i molt, molt xulo. També.
1: Hi ha una biblioteca, o hi era abans?
2: No, era la famosa biblioteca d'Alexandria, sí. Però es va cremar. Hi ha una biblioteca moderna. Sí. I el far d'Alexandria.
3: Dintre la ciutat, és curiós, perquè el meu fill va estar molts dies, no hi havia un restaurant de luxe per res.
2: Perdona?
3: No hi havia quasi res. Ho vam buscar.
2: A Egipte? Al Caire?
3: En el Caire.
2: Digue-li que la pròxima vegada que hi vegin, que em truqui. Bueno, que em truqui.
3: Doncs no,
2: que
3: em convidi, no em van trobar. No.
2: Com convidi.
3: Inclús els taxistes no, bueno, no, no em trobaven
2: taxistes
3: cap.
2: No, clar, és que...
3: No em van trobar cap.
2: A vegades, quan sí, anem a aquests països...
3: Vam menjar bé a l'hotel, diguéssim.
2: Quan anem a aquests països... pensem que funciona com aquí. Clar, un taxista no va a un restaurant de luxe al Caire.
3: No, ni
2: ho coneixen. Els restaurants bons del Caire principalment estan en bons hotels.
3: Ah, sí, bon intel·lectual, en bons hotels. Menjar bé. Sí.
2: Però hi ha molt bons restaurants en diferents hotels de luxe. I també en el carrer també hi ha restaurants bons.
3: Jo t'avisaré. Quan,
2: sí, quan hi vagi, que m'ho digui, que li farem una... Llavors, hi ha unes anècdotes, no?, en el Museu Egipci, l'estàtua que és la primera que et trobes, de Ramsès II, quan entres al Gran Museu Egipci, la van fer, és a dir, la base és com una... Hi ha aigua. Mm. Llavors es barrejava com la rajola amb l'aigua, és a dir, costava distingir on acabava una cosa i començava l'altra i la gent s'hi fumia. Amb la tonteria de les fotos, això per Instagram està ple de gent que queia dintre.
3: El de l'Alexandria també està igual d'aigua.
2: Ara ja hi hem posat... Ara ja hi hem posat una valla per evitar això.
1: Una brana, com les que posa l'Ajuntament.
2: Sí, una brana, correcta. Ahir va ploure moltíssim, moltíssim al Caire, però és que es va inundar, hi havia imatges d'inundat. I a dintre el museu veies la gent amb paraigua en el hall. És a dir, que és una cosa que dius, ostres, una obra tan nova, això és un projecte japonès, ho van guanyar uns japonesos, no? Dius, bueno, jo pensava, això és cosa meva, totalment collita pròpia, pensava, clar, el van dissenyar els japonesos. I segurament el van dissenyar bé, però els paletes i els constructors no devien ser, no devien ser japonesos.
1: No, devien dir, aquí no plou mai, tu, perquè...
2: I realment era sorprenent veure gent amb paraigua dintre el museu, que dius, és a dir, qui han estat en un museu amb paraigua? No eren goteres, no? És que hi plovia. I després la gent traient l'aigua.
4: La mà d'obra és molt deficient, perquè ja ho veus amb les construccions que hi ha allà. Doncs, esclar, han fet el museu i se'ls ha escapat el...
1: Bueno, Rosita, hi ha les piràmides, els van fer ells i encara hi són, eh?
4: Sí, però van fer els de més enrere.
1: Són.
2: El que em deies de les piràmides, ara estan fent també, a part del monorail aquest que ja han fet una cosa també molt bona, que abans tu, per anar d'un lloc a l'altre a les piràmides, havies d'agafar un taxi, t'havies de barallar amb el de la calessa, bueno, era tot un drama, no? Perquè ara hi ha uns minibusos, tu entres, hi ha uns minibusos que van parant pues, a Keops, a Kefren, tal. El que passa que cada vegada veig més que quan vas a les piràmides vas a veure les tres piràmides, entres en una, després te'n vas a l'Esfinx, te'n vas al temple que hi ha i ja està. Però és que entre les piràmides hi ha una quantitat de tombes petites espectaculars. Espectaculars.
1: I es poden visitar.
2: Sí, sí, és que t'entren amb l'entrada. El que passa que, clar, aquí hi ha una cosa que el turisme és molt dolent, no? I quan vas amb un grup d'aquests, que vas amb guies, pues, el que tenen és pressa per portar-te a les botigues i fan una visita així general, no? És a dir, pensa que amb aquesta egiptòloga i amb el viatge que nosaltres organitzem, estem tot un dia per visitar piràmides i esfingir. Tot un dia. Imagina les coses que hi ha que et donen. Normalment les visites es fan a mig matí o en 3 o 4 hores. Hem estat tot un dia visitant les piràmides i tot el recinte de les piràmides.
4: Però allà al Valle de los Reyes hi ha moltes de tumbes per visitar.
2: Sí.
4: Al Valle de los Reyes.
2: Però són diferents, perquè la dels Valle Reyes sempre és una tumba que baixes, no? Aquestes són com més petites, estan com ensotelades. És una cosa que si algú hi va i té temps, pues, que es perdi per entre les piràmides i tot al costat. Perquè...
3: Per veure-ho tot.
2: Molt bé, jo us ho ensenyaré encantada. I vaig descobrir una... No sé si tinc temps, perquè em vas mirant, Àngel.
1: Sí.
2: Vaig descobrir una cosa que no hi havia estat mai, I és el barri copte, però no és el barri copte que hi ha les esglésies, que va al turisme...
1: Coptes són, són cristians.
2: Són cristians coptes.
3: Coptes, sí.
2: Vale, llavors, hi ha el barri on viuen aquests cristians coptes. Hi ha l'església més gran copta, que està dintre d'una roca, una cosa també faraònica. Però el barri aquest és un barri de reciclatge. És a dir, a cada casa, hi ha una pila d'escombraries, però et parlo de piles d'escombraries que fan tres vegades la meva alçada, i veus la gent al portal de casa amb els nens, la iaia, la dona,
4: triant,
2: obrint les bosses i triant.
1: Ah.
4: Clar.
2: Una cosa, us ho prometo, mira que he vist moltes coses al món i et diria que és de les coses mai, que, una de les coses que m'ha impactat i que no m'oblidaré mai, perquè a més, clar, des de l'autobús es veu molt bé, però quan baixes et pots imaginar la pudor que fa el barri aquest. I jo imagino que aquesta gent, perquè a més era com un dia festiu i estàvem passejant, hi havia canalla jugant per allà, hi havia unes tirolines, han fet com unes tirolines a les roques, una cosa molt kitsch tot plegat, no? Però que viuen amb aquella pudor constant. I, clar, parlo que érem al mes de març. Tu et pots imaginar això al mes d'agost.
3: On has adaptat, això.
2: Tu has d'imaginar això al mes d'agost, no? Doncs pues bueno, pues això és el Caire. És una, per mi és una de les ciutats més maques del món, després d'Estambul.
1: Ara que tenim la Sandra aquí, a part de lo de l'Ajuntament, també ella també està a Correus.
0: Sí.
1: I Correus ha canviat molt des de l'època que sempre parlem de la... quan anàvem a escola amb la Rosita.
4: Sí.
1: Es portaven moltes cartes i sempre m'ha... Quan vaig veure que podies venir, dic, li faràs aquesta pregunta. Quantes cartes de promig es treuen d'aquests, de les bústies aquestes que hi han, aquestes grogues que allà baix a la Diputació, o sigui, com pujo a peu, veig la bústia aquesta, no he vist mai ningú tirar cap carta. Quantes vegades obriu i no hi ha res?
0: Mira, si va bé...
1: N'hi ha un.
0: Cada... Sí. No, mira, et diré que la bústia que té... Bueno, que hi fa més servei, és la que està davant de la farmàcia, que és la que recollim més cartes, un promig de 3-4 cartes al dia. Que hi passem a...
1: Hi passeu cada dia?
0: Sí, sí, clar, és com una norma. A la una s'ha d'obrir, mirar si hi ha alguna carta i portar-la per la conducció del migdia que baixa cap a Barcelona.
2: I són cartes de gent que escriu una carta.
0: Que escriu una carta. No, però també hi ha molta gent...
1: Ara ja no escriu ningú una carta.
0: No, no, són factures.
1: Podem fer un WhatsApp.
2: Ah, factures. Ah,
0: bueno. Són factures que gent ja compren els segells i en comptes de portar-ho a l'oficina ho deixa allà a la bústia.
2: Però és a dir, allò, cartes que dius con remitente i això, no, no.
0: Fa pena, però ja no s'estila això.
2: És una pena.
0: Ara
3: i molt en castellà, mi querido hermano.
2: És una pena, eh?
3: Ja
0: sí,
3: no sabe,
6: el Josep sí.
3: Que la tia Rita ha muerto.
0: Avui ha vingut.
6: Segur que t'han
2: escriu.
6: Josep escriu molt amb polígrafs.
1: En canvi, Amazon...
0: Ostres,
1: Amazon
0: és... Ara la paqueteria és el tot. És el tot a Correus. Ara sort n'hi ha d'això. Perquè ja et dic, mira, de cartes, perquè ens ho porten diferenciat. Quan ens arriba el camió, hem de classificar les cartes pels diferents barris.
1: Sí.
0: I les cartes que arriben per la bústia ens ho diferencien, no? I potser n'arriben 10 o 12 d'aquestes. Més les altres, que són com més massives, que són de l'aigua, de la llum,
1: sí.
0: Bancs...
1: De la caixa, sí.
0: Però que, bueno, que tampoc és una caixa per tot el poble, imagina't. Que ara, clar, tot s'ha digitalitzat i és més que es fa... Ara són els paquets. Correu
2: pena,
0: sobreviu dels paquets.
4: I aquest paper que ha passat per les cases, què representa? Que hem de posar bústia?
0: És que és obligatori posar bústia, perquè nosaltres, el carter, no pot deixar les cartes tirades de qualsevol manera, per protecció de dades. Mm. És que,
1: i tampoc pot entrar si hi ha un gos, sí. Si hi ha un gos al jardí.
0: No, no, és que pot passar qualsevol cosa i llavors qui respon?
2: Això ho entenc perfectament.
3: Sí, sí, el banc sí que n'envien moltes de cartes, per això.
0: El banc, no creguis, eh? No,
2: no, no perquè ara està tot digital.
3: Jo en rebo un fotimer.
2: Sí, però hi ha...
0: Perquè no ho deus haver demanat que t'ho digui per mail.
3: No ho vull, no ho vull, perquè jo soc prehistòric.
2: És un clàssic. Sí, no. És un clàssic.
1: No és el comú dels mortals.
3: Guanyem molts, per això que no.
2: Però jo m'enviaré una carta un dia d'aquests, perquè m'encantaria rebre una carta com...
4: Obrir la bústia.
1: Abans, per Nadal, abans per Nadal...
2: Les postals. Però quan viatjaves, enviaves una postal. Sí.
1: Una postal que arribava
2: després que arribessis
1: setmanes
2: tu.
1: Acabat d'arribar tu, eh?
2: Sí. Però jo, en l'últim viatge, perdona, em vaig enviar des de Bhutan, perquè a l'oficina de Correus és una cosa que es visita a Bhutan, i a més et fan un sello amb, la teva, amb una foto teva. I ens va fer gràcia doncs, fer el sello amb què sortíem nosaltres i em vam enviar una a la meva mare i una a la meva sogra i sí, sí, evidentment van arribar bastant després. Ja no ens en... De fet, quan ho vam rebre ja no ens en recordàvem.
4: Tarda molt si les tires a la bústia de l'hotel, poden tardar. Sí.
2: No, no, ja ho vam enviar directament a la bústia de correus de l'oficina de Paro. Molt, molt. Però, bueno, era l'anècdota, no? Però abans era... Jo me'n recordo els viatges que tenia una llista i feia una llista de les persones que havia d'enviar una postal. I t'enduies les adreces apuntades amb un paper per enviar la postal. No?
3: Ara les multes arriben de seguida.
2: Això sí.
3: De seguida, perquè vaig tindre una multa tonta. En 3 minuts que vaig sortir a algú, m'han posat
2: una
3: multa.
2: Ah, ja ens vas explicar això de la multa.
3: Sí. Doncs me va arribar de seguida.
2: Bueno, tonta és que...
3: De seguida,
2: no. Home, no, clar. Si no fas bondat. Si no fas bondat.
3: No, si ja faig bondat, ja. N'hi havia molts, però com que no em coneixia, no, en els, del poble, diguéssim, allà on estava Llevaneres, el meu fill, en el teu poble no es, vol, no es multa.
2: Clar, van veure un de fora...
3: Van veure un estranger...
0: Ara és la meva.
3: Ara és la meva. Vaig sortir 3 minuts i quan vaig entrar dic, hi ha una multa. I no s'entenia, vaig anar a la caixa i dic, no entenem res. I al cap de 4 dies o 5, o una setmana, va rebre la Diputació. Ha de pagar això.
4: Te l'havien posat en anglès. Com que et van veure turista, te l'havien posat en anglès.
3: Aquestes van ràpid, aquestes. Hi ha una feina de recaudar que és increïble.
1: O sigui que els de l'Amazon han salvat Correus.
0: Sí, sí. Quasi. Ara això de comprar per internet i...
1: I això, esclar, les botigues s'hi troben molt.
0: També,
1: jo...
0: també. Però, bueno, ara tothom s'ha agafat a
2: jo, jo sóc anti, avui una de la feina em deia, compro-ho perquè no ho compres per internet, això. Dic, no.
3: Ho vols veure?
2: Jo no. Esclar. Sí, no, sí, sí. És que no vull entrar en això.
3: La principal tenda d'electrodomèstics que hi havia a Caldes, allà davant
2: sí,
3: de
2: Miró,
3: han tancat. Diu, esclar, dius que tothom compra per internet,
0: sí, sí.
3: Online, tot online.
2: Jo, no, mira, jo encara m'hi resisteixo. No vol dir que a casa meva algú hi compra, eh? Però jo no. Jo m'agrada anar a la botiga.
3: I a mi?
2: Sigui del que sigui, eh?
3: A veure, clar.
1: Aviam, queden 3 o 4 minuts. Sí. Encara tenim temps d'avisar d'una cosa que ha de passar el... la nit que ve.
4: Canvi d'hora.
2: Demà.
1: I ara la Rosita i la Maria...
4: Ah, Maria, explica el canvi d'hora.
1: Ens llegiran de què va el canvi d'hora.
6: És que ho he vist i ara no ho veig.
1: És el
6: sí, el tinc.
3: O sigui, quan siguin les 7 seran les 8.
4: Sí. Aquest cap de setmana arriba el canvi d'horari d'estiu, però us heu preguntat mai d'on surten els fusos horaris? Abans del segle XIX, cada ciutat es guiava pel seu propi rellotge solar, cosa que generava un caos considerable. No és el rellotge solar de l'Ajuntament, oi? Amb aquest no se guiava. Sobretot amb l'arribada del ferrocarril. Per això, en 1884, es va establir un sistema internacional de fusos horaris.
6: Però què vol dir fusos? Sabeu algú?
1: Sí, cada hora canvia. Per exemple, a la península... s'ensopega que és tot un fus. Un fus és un tall de, dels...
2: Una franja horària.
1: Una franja horària.
6: Ara, franja horària.
4: Allà anàvem. De fusos horaris, basat en el meridià de Greenwich, que divideix el planeta en 24 zones horàries. Aquí era la contesta.
6: Ah, molt bé. No. He arribat.
4: La Maria.
6: Exacte. Exacte, senyora Rosita. Aquest sistema va permetre coordinar millor els horaris a nivell mundial. Cada fus horari representa aproximadament una hora de diferència respecte al següent. Tot i això, alguns països han adaptat aquests límits per motius polítics o geogràfics. Així doncs, el temps que marquen els nostres rellotges no és només una qüestió astronòmica, sinó també una decisió pràctica per facilitar la vida quotidiana i les comunicacions.
4: Pel que fa al canvi d'hora, d'hivern i estiu, es tracta d'una mesura pensada per aprofitar millor la llum solar.
8: Durant els mesos d'estiu, avancem el rellotge una hora per tenir més hores de llum a la tarda. Aquesta idea es va començar a aplicar de manera generalitzada durant el segle XX, especialment en períodes de guerra, amb l'objectiu d'estalviar energia.
6: Tot i els seus beneficis teòrics, el canvi d'hora genera debat. Hi ha qui defensa que ajuda a reduir el consum energètic, però altres estudis qüestionen aquest impacte i assenyalen possibles efectes sobre la salut, com l'alteració del son. A la Unió Europea fins i tot s'ha plantejat eliminar-lo, però encara no hi ha una decisió definitiva. De moment, doncs, aquest cap de setmana tocarà avançar els rellotges.
8: Sí. O sigui que... Pensem-hi.
1: Que quins horaris us agradaria a vosaltres, Sandra?
0: A mi, no sé. Jo, és que a mi m'agrada el d'estiu.
2: A mi també, sí, sí, clar, totalment.
1: Sí, però pensa que si fem el d'estiu, a l'hivern es farà clar a quarts de 10.
2: Bueno, però la tarda allarga més.
1: Mm. Bueno, no sé.
3: A mi també m'agrada més el canvi aquest.
2: El d'estiu.
3: Farem ara, l'estiu.
1: Jo m'agradava més abans dels trens i tot això, que les 12 era quan el sol estava en l'aire. Però... Jo havia anat a collir avellanes amb l'avi i l'avi mirava el sol i deia ara és l'hora d'anar a dinar.
8: A la Roser no li afecta, perquè del mode que viatja
2: horaris,
8: no sap mai quina hora és.
2: A mi no m'afecta gaire. L'hora de dinar no ho sé, però ara és l'hora de plegar.
8: Ai, és l'hora de plegar. Pau, ja ens ha dit que era l'hora de plegar.
1: El Jordi no ens ho havia dit mai, això.
2: Mai de la vida. Mai. Ell us tallava els micros directament.
1: Sí.
8: Que tingueu un bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
2: I bona Pasqua.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Sí, bona Pasqua i canvieu l'hora.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Què és el que fas? Què és el que fas?
0: Aquest és el programa número 212 novè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 5 de maig de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 16è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia, es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. Sempre és bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Tal dia com avui, sovint s'associa amb Sant Àngel o altres advocacions locals segons el territori amb devocions menors i celebracions modestes. Creences vinculades a la primavera avançada, especialment sobre el temps i les collites, es considerava un moment clau per observar el cel i preveure com aniria l'estiu. Refranys i dites populars sobre el maig

0: xarxes que vigilessin que faria fresca i pluja. I és veritat, perquè he passat per Caldes a mitja tarda i la veritat és que estava caient, semblava que no n'hi cavia prou al cel perquè caia tot avall. Una passada. I després, doncs, el Pau i la Gemma, que ens portaran la seva secció, que l'hem enviat a gravada, i doncs, una salutació a ells des d'aquí. Tots junts construirem aquest programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
1: Hola a tothom. A la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, en un 5 de maig. El primer fet d'avui, viatgem molt enrere en el temps, en un fet que no prové de la ciència ni de l'arqueologia, sinó de la interpretació religiosa. Segons el bisbe irlandès James Usher, un dia com avui de l'any 2348 abans de Crist, seria el moment en què l'arca de Noé es va aturar sobre el mont Ararat, posant fi al famós diluvi universal. Per entendre aquesta història, hem d'anar al llibre del Gènesi, on es relata com Déu decideix enviar un gran diluvi per purificar la humanitat. Només Noé, la seva família i una parella de cada animal se salvarien, refugiats dins d'una gran arca. Durant dies i dies, la pluja cobreix tota la terra fins que finalment les aigües comencen a baixar. Segles més tard, al segle XVII, Usher va intentar posar ordre i dates concretes a aquests relats. Analitzant les genealogies bíbliques, va calcular no només el moment del diluvi, sinó també altres episodis clau. Segons ell, la creació del món hauria tingut lloc al 4004 abans de Crist, fins i tot fixant-ne l'hora exacta, i també va datar l'expulsió d'Adam i Eva del paradís. Durant molt de temps, aquestes dates van ser considerades vàlides i es van incloure en moltes bíblies i estudis històrics. Per a molta gent eren una manera d'entendre l'origen del món i de la humanitat. Avui, però, sabem que aquestes cronologies no tenen una base científica. La geologia, l'arqueologia i altres disciplines han demostrat que la Terra té milions d'anys i que la història humana és molt més complexa. Els següents fets històrics es van relacionats perquè els dos són història de França. El primer, un 5 de maig de 1789, el país travessava una crisi profunda, ja que l'estat estava endeutat, hi havia males collites i la població patia fam i desigualtats molt marcades. Davant aquesta situació, el rei Lluís XVI va convocar els Estats Generals, una assemblea formada pel clergat, la noblesa i el tercer estat. El problema era que el tercer estat, que representava la gran majoria de la població, tenia molt poc poder real. Cansats d'aquesta situació, els seus representants van fer un pas històric, es van declarar Assemblea Nacional i van afirmar que representaven el poble de França. Aquest gest va ser clau perquè marcava l'inici de la Revolució Francesa, un procés que acabaria amb l'absolutisme, canviaria el sistema polític i introduiria idees com la igualtat davant la llei i la sobirania popular. I d'aquesta revolució en surt anys més tard una figura decisiva, Napoleó Bonaparte. Després del caos revolucionari, Napoleó va ascendir ràpidament, gràcies al seu talent militar, fins a convertir-se en emperador. Durant un temps va dominar gran part d'Europa, exportant també moltes de les idees de la revolució, però sota el seu control. I finalment, però, les seves campanyes militars van començar a fracassar, la desastrosa invasió de Rússia i la derrota definitiva a Waterloo van provocar la seva caiguda. Va ser exiliat a l'illa de Santa Helena, on va morir el 5 de maig de 1821, lluny de França i del poder. També un dia com avui, de l'any 1933, l'enginyer nord-americà Carl Jansky va fer un descobriment inesperat que canviaria la manera d'observar l'univers. Va detectar ones de ràdio provinents de l'espai. Jansky treballava investigant interferències en les comunicacions quan va notar un senyal estrany que es repetia de manera regular. Després d'estudiar-lo, va arribar a la conclusió que no provenia de la Terra, sinó del centre de la nostra galàxia, la Via Làctea. Aquest descobriment va donar lloc a una nova disciplina, la radioastronomia, que permet estudiar l'univers no només amb llum visible, sinó també amb ones de ràdio, Gràcies a això s'han pogut descobrir fenòmens invisibles als telescopis tradicionals.

0: tradicionals, com poden ser galàxies llunyanes o núvols de gas. Pel següent fet, ens hem de desplaçar al maig de 1945, quan la Segona Guerra Mundial ja arribava al seu final. La ciutat de Praga es va convertir en un escenari d'un dels últims grans aixecaments contra l'ocupació nazi. Des de l'any 1939, Txecoslovàquia havia estat controlada per l'Alemanya nazi amb una ocupació dura marcada per la repressió política, la persecució i la falta de llibertats. Amb l'exèrcit alemany en retirada i la guerra pràcticament perduda, la població de Praga va veure l'oportunitat per aixecar-se i recuperar la seva ciutat abans de l'arribada dels aliats. El 5 de maig de 1945, civils, membres de la resistència i fins i tot policies locals es van revoltar. Van ocupar edificis clau, van aixecar barricades als carrers i van intentar expulsar les forces alemanyes. La ciutat es va convertir en un camp de batalla improvisat, amb combats intensos i una situació molt perillosa per la població civil. Durant diversos dies, els insurgents van resistir amb pocs recursos, mentre les forces alemanyes intentaven mantenir el control. Finalment, el 9 de maig, l'arribada de l'exèrcit roig va permetre derrotar definitivament les tropes alemanyes i alliberar la ciutat. També un 5 de maig de 1960, en plena Guerra Freda, es va produir un dels episodis més tensos entre els Estats Units i la Unió Soviètica, l'anomenat incident del U-2. Un avió espia nord-americà, el U-2, pilotat per Francis Gehry, sobrevolava el territori soviètic en una missió secreta de reconeixement. La seva funció era obtenir informació sobre instal·lacions militars i nuclears de la Unió Soviètica. El problema va arribar quan l'avió va ser detectat i abatut per les defenses soviètiques. El pilot va sobreviure i va ser capturat, fet que va provocar un escàndol internacional. Inicialment, els Estats Units van intentar negar que fos una missió d'espionatge, però les proves presentades pels soviètics ho van desmentir. Aquest incident va tensar encara més les relacions entre les dues superpotències i va fer fracassar una reunió important entre els presidents nord-americà i el líder soviètic. I per acabar, també un 5 de maig del 2023, la OMS va anunciar el final de la situació d'emergència internacional per la Covid-19. Tres anys després de l'inici de la pandèmia, on durant aquests tres anys la situació va anar millorant gràcies a la immunització de la població i l'adaptació del virus, que es va tornar menys greu en molts casos. Això va permetre reduir hospitalitzacions i tornar progressivament a la normalitat.
1: Per donar fi a aquesta secció, escoltarem el tema Jay Joe, tema que tal dia com avui, però del 1967, va publicar Jimi Hendrix dins l'àlbum The Wind Cries Merry, de Highway Charlie.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui és un dia on hi ha múltiples celebracions de dies mundials. Hi ha el Dia Mundial de la Higiene de les Mans, el Dia Mundial de l'Asma, el Dia Internacional de la Matrona, el Dia Mundial del Patrimoni Africà, el Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar i el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa. També és la Setmana d'Acció contra els Mosquits, que ja comencen a haver-n'hi alguns. Encara que sembla obvi, avui parlarem del primer que hem comentat. El Dia Mundial de la Higiene de les Mans, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 2009, té la finalitat de conscienciar i implicar tant els professionals sanitaris com els directors i gerents de centres sanitaris en la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària, mitjançant la mesura senzilla i eficaç de la higiene de les mans.
2: Tot i que la responsabilitat de la higiene de les mans correspon als professionals sanitaris, en el foment de les pràctiques òptimes d'higiene de les mans es recomana estimular la participació, el compromís i l'apoderament dels pacients. L'eslògan 2026 era «Salva vides, renta'n les mans, l'acció salva vides». Les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària afecten el sistema de salut diàriament i representen una amenaça constant per als pacients en tots els dispositius sanitaris i també quan es produeixen emergències de salut pública. Provoquen resistència als antimicroblancs, un patiment immens dels pacients, les famílies i els professionals sanitaris. Morts prematures i discapacitats incrementen les despeses d'assistència sanitària i obstaculitzen els esforços per aconseguir una atenció d'alta qualitat per a tothom. La higiene de les mans i les millors pràctiques de la PCI també estan condicionades per l'entorn construït, que inclou la manca d'aigua, el sanejament, la gestió de residus i la higiene, que impacten alhora sobre l'equitat i la dignitat tant dels que proporcionen atenció sanitària com dels que la reben.
1: Qui va néixer un dia com avui? Com és més habitual, comencem amb aquesta secció música, amb un tema d'un compositor de casa nostra, una miqueta cumbaià, podríem dir.
3: Bé, fem. Aquesta ronda la pago jo, vale?

0: Jaume Arnella és una figura clau de la música tradicional catalana contemporània. Nascut a Barcelona el 1943, és conegut tant per la seva feina com a cantautor com per la seva tasca de recuperació i difusió de la cultura popular. Arnella va formar part del moviment del grup de folk dels anys 60, en paral·lel a la nova cançó, però amb una orientació més clara cap a la tradició oral. Amb el temps es va especialitzar en la interpretació de cançons de taverna, romansos, corrandes i balades antigues, sovint amb un estil directe i humorístic. A més de cantar, també ha estat investigador i recopilador de cançons populars, contribuint a preservar un patrimoni que en molts casos estava a punt de desaparèixer. Entre les seves interpretacions i adaptacions més conegudes hi ha Les Rondes del Vi, molt vinculada a l'ambient festiu i de taverna que acabem d'escoltar, El Testament d'Amèlia, balada tradicional que Arnella ha ajudat a difondre, La Dama d'Aragó, una altra peça clàssica del repertori popular, i El Rossinyol, cançó tradicional catalana molt coneguda que escoltarem quan acabem de parlar d'aquest personatge interpretat per Marina Rossell. Moltes d'aquestes no són composicions pròpies, sinó versions i recuperacions del cançonet tradicional.
1: Arnella sovint actuava en places i tavernes, més que no pas en grans teatres, perquè creia que la música popular s'havia de viure de prop i en participació del públic. És conegut per el seu sentit de l'humor. En concerts intercalava històries i acudits entre cançons, convertint-los gairebé en espectacles de narració oral. Durant anys va recórrer pobles parlant amb gent gran per recollir cançons oblidades, una feina gairebé d'etnògraf. Ha col·laborat amb altres músics i projectes de cultura popular, mantenint sempre una actitud independent i fidel a l'arrel tradicional. Jaume Arnella és considerat un dels grans noms de la revitalització de la música popular catalana, posant en valor repertoris antics i acostant-los a les noves generacions.

0: Passem ara a parlar d'un escriptor de casa nostra. Francesc Trabal i Benessat, que va néixer el 1899 i va morir el 1957, va ser un dels narradors més originals i innovadors de la literatura catalana del segle XX, vinculat al grup de Sabadell juntament amb figures com Joan Oliver i Armand Obiols. Nascut a Sabadell, Trabal va destacar per un estil irònic, humorístic i trencador, allunyat del realisme convencional. Durant els anys 20 i 30 del segle passat, va ser molt actiu culturalment, escrivint novel·les, articles i participant en iniciatives culturals innovadores. Amb la derrota republicana a la Guerra Civil Espanyola, es va exiliar a Xile, on va continuar treballant en l'àmbit editorial i cultural, i va viure fins a la seva mort el 1957. El grup de Sabadell tenia un esperit molt provocador i juganer. Feia bromes intel·lectuals i accions culturals sorprenents per trencar la seriositat literària de l'època. Es diu que Trabal podia construir històries absurdes però coherents, fent que situacions ridícules semblessin totalment normals. En les seves obres sovint capgira la lògica, personatges que prenen decisions estranyes però narrades amb total naturalitat. Les seves obres principals són L'home que es va perdre, de l'any 29, Judita, del 30, Quo Vadis Sánchez, podria ser un títol actual, això, del 31, hi ha Homes que ploren perquè el sol es pon, del 33, i Vals, del 36, considerada la seva obra més important.
1: Escoltem un fragment de Vals. No sabia ben bé què volia, però sabia perfectament què no volia. I això, que sembla tan poca cosa, li complicava extraordinàriament la vida. Perquè cada vegada que es decidia a fer un pas, dubtava si aquell pas no el portaria justament cap allò que volia evitar. Aquest fragment mostra molt bé el to irònic i reflexiu de Trabal, els personatges sovint indecisos i contradictoris, una manera de narrar aparentment senzilla, però amb profunditat psicològica i humor subtil.
0: Ara anem a conèixer un cantant prou conegut. Només escolteu la cançó, segur que sabeu de què parlem. Escoltem-ne un tema.

0: Evidentment, Rafael. De nom real, Miguel Rafael Marto Sánchez, nascut el 1943 a Linares, és un dels cantants més emblemàtics de la música en castellà, conegut per la seva veu potent i la seva manera dramàtica i expressiva d'interpretar. Va començar molt jove en el món de la música i ja de nen cantava en cors. La seva carrera es va enlairar als anys 60, quan va representar Espanya al Festival d'Eurovisión amb un gran èxit. Durant dècades ha mantingut una carrera molt activa amb gires internacionals i milions de discos venuts, especialment a Espanya i Amèrica Llatina. És considerat un pioner de l'espectacle musical modern en castellà. És conegut com el Divo de Linares pel seu estil únic i la seva forta presència escènica.
1: En els seus concerts sovint interpreta les cançons amb una intensitat teatral, gairebé com si fossin petites obres dramàtiques. Va patir greus problemes de salut i en el 2003 va ser sotmès a un trasplantament de fetge, després del qual va tornar als escenaris amb èxit. Ha tingut una carrera tan llarga que ha actuat davant de diverses generacions de públic. Alguns dels seus temes més coneguts són «Jo soy aquel», que l'acabem d'escoltar, «Mi gran noche», «Como yo te amo», «Escándalo», que l'escoltarem a l'acabar aquest el personatge, «Digue'm lo que diguen», i en carne viva. Rafael és una figura clau de la música espanyola, admirat per la seva longevitat artística i la seva capacitat de reinventar-se sempre perdre la seva essència.

0: I anem a parlar ara d'una altra escriptora de casa nostra, Cèlia Suñol i Pla, nascuda el 1899 i mort de 1980. Va ser una novel·lista catalana destacada del segle XX, tot i que durant molts anys va quedar relativament oblidada dins el panorama literari. Va néixer a Barcelona i es va formar en un ambient cultural ric. Es va donar a conèixer amb la seva novel·la Primera part, el 1947, amb la qual va guanyar el prestigiós Premi Joanot Martorell, que avui seria el que és el Premi Sant Jordi. La seva obra se centra sovint en la introspecció psicològica, especialment des d'un punt de vista femení, amb una escriptura sensible i reflexiva. Tot i el reconeixement inicial, la seva trajectòria va quedar parcialment eclipsada en els anys de postguerra. En primera part, va sorprendre el jurat perquè era una veu femenina amb una gran maduresa literària en una època amb poca visibilitat per a les escriptores.
1: Després de guanyar el premi, no va tenir una carrera tan prolífica com s'esperava, cosa que ha fet que sigui considerada una autora redescoberta per la crítica moderna. La seva obra reflecteix experiències personals i una mirada molt íntima, gairebé com si fos autobiogràfica. Les seves obres principals són Primera part, del 47, la seva obra més coneguda i altres textos i col·laboracions literàries, tot i que no són tan difoses ni reeditades. Escoltem un fragment de Primera part. Hi ha moments en què tot sembla quedar suspès, com si el temps s'aturés dins nostre i només restés el pes el que sentim. I aleshores, en aquell silenci estrany, cada pensament pren una força nova, com si volgués dir-nos alguna cosa que no sabíem escoltar. Però quan el moment passa, tot torna a ser com abans i ens queda només una mena de record confús, difícil d'explicar.
0: I un cop coneguda aquesta literata catalana de casa nostra, acabarem amb una altra persona relacionada amb la música que ha tingut un èxit impressionant i que també, segurament, escoltant la cançó, immediatament sabreu de qui parlem.

0: Evidentment estem parlant d'Adele, de Dita Adele Laurie Blue Atkins, nascuda el 1988 a Londres i és una de les veus més reconegudes del pop i el sol del segle XXI. Va estudiar a la Brit School, on també va passar artistes com Amy Winehouse. El seu primer àlbum, 19, del 2008, va tenir molt èxit, però va ser amb el anomenat 21 del 2011, que es va convertir en una estrella mundial. La seva música es caracteritza per lletres emotives sobre l'amor i el desamor i una veu poderosa amb influències de soul i el jazz. Va ser descoberta gairebé per casualitat. Un amic va penjar les seves maquetes a la plataforma MySpace. Té una personalitat molt natural i divertida. En entrevistes sovint fa broma i parla amb total espontaneïtat.
1: Va haver d'aturar la seva carrera temporalment per problemes de veu i va ser operada de les cordes vocals, però després va tornar amb més força. És coneguda per fer concerts amb molt poca escenografia, centrant-lo tot en la veu i l'emoció. Alguns dels seus grans èxits són Someone Like You, que l'acabem d'escoltar, que és amb més de 2.500 milions de reproduccions a Spotify. Rolling in the Deep, que escoltarem a l'acabar, amb el mateix nombre de reproduccions. Hello, Set Fire to the Rain o el de Easy on Me. Adele destaca per la seva capacitat de connectar emocionalment amb el públic i per haver aconseguit èxit mundial amb un estil basat sobretot en la veu i la sinceritat, més que en grans produccions.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola amics, molt bona nit. Avui us vinc a explicar una cosa que potser ja n'heu sentit parlar, però que crida molt l'atenció i a lo millor no la coneixeu. Sabeu que les dones durant la Segona Guerra Mundial enviaven missatges secrets teixint? Bé, us explico una miqueta com anava això. Resulta que a Bèlgica, durant la Primera Guerra Mundial, una dona feia punt mentre que observava els trens des de la seva finestra. Quan passava un en concret, les seves agulles entregiraven la llana en un punt irregular. Quan passava un altre, si era igual, feia de nou la mateixa mena de punt. Però si el tren tenia unes característiques diferents, deixava un forat intencionat a la bufanda que estava teixint primorosament. Més tard, arriscaria la seva vida donant-li aquesta prenda de llana a un company soldat de la resistència belga que treballava per acabar amb les forces d'ocupació alemanyes. Hi ha una relació entre les dones enredades en labors de llana i a l'espionatge. O bé teixien codis ocults a les seves prendes o formaven part de l'estereotip de teixidores que observaven sense perdre detall. Existeix un llibre, el llibre de 1942, A Guide to Codes and Signals, una guia de codis i senyals. En allà podem llegir sobre l'espionatge i missatges en clau ocults en tasques tan innocents com bordar o fer crochet. Durant les guerres hi havia espies, un parell d'ulls que observaven i, d'altra banda, feien sonar el clic-clic de les dues agulles. Aquesta informació en una prenda de llana era una forma d'esteganografia, un recurs de baixa tecnologia per ocultar un missatge físicament, com trobar text en mors en algun lloc d'una postal o disfressar digitalment una imatge dintre d'una altra. Una prenda teixida amb la tècnica bàsica d'entrelleça de llana amb dues agulles consta de diferents combinacions de dos menes de trenat. Un punt del dret, que dona com a resultat un relleu llis en la llana i sembla una V baixa, i una altra del revés, similar a una línia horitzontal lleugerament avoltada. Al fer una combinació específica de drets i revesos, fent servir un patró determinat, les espies podien passar teixits fets amb aquestes combinacions i el destinatari era gairebé capaç de llegir el missatge secret enterrat a la innocent calidesa d'uns mitjons de llana. Els patrons que detallaven la confecció de prendes de llana que es feien tricotant amb dues agulles eren instruccions indexifrables per a aquelles persones que no saben teixir. De qualsevol manera, són codis en combinacions de símbols que l'emissor i el receptor coneixien. Lucy Adlington, en el seu llibre Stitches in Time, recull un article que va aparèixer en una revista americana que es deia UK Pearsons del Reialme Unit a l'octubre de 1918. Deia: agents alemanys radicats a Gran Bretanya estaven teixint jerseis com mitjà per passar de contraband informació sobre els preparatius navals aliats. Quan les autoritats alemanes desfeien cuidadosament el suèter, trobaven el fil de llana salpicat per molts nusos. A l'escriure les lletres de l'alfabet en el marc d'una porta, espaciades una pulgada entre elles, els nusos es podrien desxifrar com paraules, mesurant el fil al llarg d'aquest alfabet i marcant quines lletres tocaven els nusos. Bé, ells ho feien així. Les teixidores també feien servir les seves labors d'agulla i llana com a tapadera per espiar els enemics sense despertar sospites. Ho observaven des de l'anonimat i l'estereotip que dona aquesta activitat tan amorosa en una mare o en una iaia no feia sospitar res. Degut a que durant molts conflictes, incluïdes la guerra de secessió estatunidenca i les guerres mundials, s'animava a les dones a teixir mitjons, barrets, passamuntanyes per als soldats, les prendes tricotades a mà eren una cosa molt comú i no aixecaven cap sospita. Per això, n'hi ha llibres on podem llegir que a l'inventar-se el codi morse, moltes d'aquestes dones que feien labors de costura, de punt o de ganxet, feien servir aquest codi per passar aquesta mena de missatges ocults. Per exemple, el més famós de teixir ocultant un missatge en la seva labor prové de la literatura A Història de les Ciudades de Charles Dickens, una dona francesa sedenta de sang que es deia Madame Defarge. teixeix tranquil·lament entre el públic mentre que la guillotina decapita els nobles francesos i entrexoca les seves agulles amb precisió, combinant punts per codificar els noms dels que, un darrere l'altre, anaven pujant al cadàver. A la vida real, els agents de la intel·ligència secreta britànica reclutaven espies en les àrees ocupades per passar inadvertides, fent activitats comuns i corrents, entre elles teixir. Una d'aquestes dones, Madame Levengle, de la que parla Catherine Arbut en el seu llibre Heroïnes de la Primera Guerra Mundial, deia el següent: Madame s'asseia a teixir a la seva butaca favorita. Mentre que duia a terme aquesta tasca tan femenina, un mariscal de l'exèrcit alemany que estava a casa seva no li prestava gaire atenció, tot i que mantenia amb ella una petita conversa o seguia les seves rutines. Els cops a terra amb els quals passava informació als seus fills que estaven a l'habitació de sota tampoc els percebia el mariscal, confiat en lo domèstic de l'entorn. Els nens feien deures, però també anotaven els cops de taló en morse de la seva mare en els seus quaderns, sense aixecar sospites. Com veieu, a l'enginy i la intel·ligència d'aquestes dones era molt, molt interessant. I com veieu, també hi ha molts llibres que parlen d'aquests temes. Us animo a llegir-los perquè és una cosa molt curiosa i molt bonica de llegir. Doncs, amb aquestes paraules us deixo per aquesta vegada i a la propera programa continuem parlant de coses interessants. Una abraçada i molt bona nit.
0: Doncs molt interessant tot això que ens ha explicat la Gemma avui. Realment jo desconeixia tots aquests fets i la importància del ganxet i dels cops de peu a terra per ser espia, en aquest cas. Molt interessant, molt interessant. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquesta caldorella. A més, per un acudiment que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana.

0: terra de palla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

I can't go wrong trying to make things right.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i ja.